0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Deixa que a langoxa la presento i la fa vagina un vellit. Si malles l'amor amb mitges veritats també es desfarà el que es fa. M'alluja a veure...

d'on neix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada déu que ve i imposar-nos el bé.

amb llenguatge d'estrelles i animals. Si vols el de les pedres, callarem. Mesclant saliva i llengües i humitats, sentim un

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Baquetes, el vostre podcast de música guapa a Ràdio Far. Jo dic un bon mamec perquè vaig i vinc molt últimament i estic així com estic, però bueno, avui és un programa molt especial, sempre dic que serà un especial perquè tots ho són, demà. Però avui, avui tenim ara en Miquel Pasqual d'Huracán amb una entrevista que vam gravar fa uns dies amb ell, a Montpalau, i bueno, en Miquel mos conta històries de quan vam fundar el grup fa 50 punyeteros anys, de com van començar a fer cosetes, de com van començar a funcionar, de com es van comprar els primers instruments, de les primeres actuacions a festes. Bueno, una passada entrevista que la veritat és que ens va passar molt bé, vam estar xerrant una hora i mitja quasi, per tant l'he dividit en dues parts, i avui posant la primera part, la setmana que ve, si voleu escoltar la segona part d'aquesta entrevista, on bueno, repassam tota la seva carrera des que va agafar una guitarra, perquè el seu primer instrument, ja us faig spoiler, que és una guitarra, fins als concerts que han fet aquest estiu de celebració del 50 aniversari i altres moltes històries que tenim avui amb aquestes. Pues res, posar una mica de música d'Huracán. No, avui no som cançons originals, ja sabeu que són versions sempre, però posar un parell de temes guais seus, un parell de temes que m'agraden d'ells, i res, a disfrutar, que és una de les bones aquestes. A xalar!

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup que ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com funciona aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostre, 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, i nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano, i un per un, pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting, i vaig quedar fitxat, i d'allò va ser per cantar Seu.
0: Seu és aquesta cançó que es canta Divendres Sant, de mitjorn.
1: Encara, clar, cercaven fiets, després ho cantaven fiets, ara ho canten fietes.
0: Sí.
1: Perquè tenen la veu més fineta, cercaven això. I cercaven un fiat que no hagués baratat veu en aquell moment. En acabava un i quedava el Ferrer. El Ferrer cantava, i jo vaig cantar amb el Ferrer. Després el Ferrer va acabar i va entrar en Toni de Xic.
0: Olé, ostres.
1: Sí, jo després ja vaig acabar, jo ja no sé qui... Però ara sempre, no sé, es divendres tant que jo sóc en aquesta professor...
0: Ai, el telèfon.
1: El telèfon.
0: Tranqui, no passa res. Aturó. Sona
1: el piano.
0: Sí, no? Queda sot... Açò no passa, açò ni ho tam, no passa res. Tot més.
1: Bueno,
0: seguirem. Clar que sí.
1: Bé, açò va ser la primera... De fet, jo quan era encara més petit, però no me'n record, però com ho han contat la senyora Paca Camps, que supos que també tu l'has reconeguda,
0: sí,
1: o almenys sentir xerrar d'ella. Jo tenia la casa paterna, que està amb un pare, allò és la casa que jo vaig néixer, i allà de vora també vivia el metge Camps. Jo el metge Camps no l'he conegut,
0: I si l'he
1: vist no me n'en record mai,
0: ja.
1: No me'n record. I la senyora Lola tampoc, era una germana major que... Però aquesta dona, jo sé per allà, i la senyora Paca, passant els anys, me va dir que la germana seva li contava que jo estava allà assegut 3 o 4 anys,
0: sí.
1: I d'aquest lot serà músic, perquè jo sempre estava en música, i jo no sé si som músic, però m'hi he dedicat molt a la música.
0: Sí que és músic, home, no te faci coses, no?
1: M'encanta la música.
0: Tens escarnat de música i tot,
1: Per tant, aquestes són les coses primeres que me n'en record. Després, te seguiré la història, si vols,
0: sí,
1: un poquet.
0: Sí.
1: En els 10 anys o una cosa així, perquè me van comprar una guitarra que nostra, perquè, clar, jo sempre, quan venien els Reis, sí que jugues m'agradaven, però jo demanava sempre una guitarra.
0: Una guitarra.
1: I me la van arribar a comprar. O me la van dur els Reis, o ja no me'n record massa. Però vaig anar a escola a Can Nicolau Serra, em sembla que era ell, Nicolau.
0: Un altre? Sí, hòstia, sí, no?
1: Guitarra.
0: Sí.
1: Allà vaig aprendre les primeres, van mostrar les notes de guitarra,
0: sí,
1: i acompanyava, hi havia un tòfol, no sé, el cognom no el sé, sonava orgues,
0: Serra li va mostrar que tu t'has més d'acords i en David Russell, vull dir que més, una bona cantera va fer tu i ell i tu, ja veus?
1: Aquella, bueno, en David Russell un poc més de carrera que jo, però la carrera meva llarga, encara dura, i aquest home venia amb ses orgues, i nosaltres eren 3 o 4 o 5 lots i lots, allò tots junts, i l'acompanyàvem. Sí, d'aquí va sortir la tuna.
0: Satuna famosa.
1: Va sortir, Satuna famosa, que en Colàs te'n va xerrar.
0: Efectivament.
1: Però pues, jo també hi sonava, com hi sonava en Peres cantant nostre, també.
0: Vale.
1: Nosaltres ja eren toneros, en Pere, toneros un poc grossos, eh?
0: Vale.
1: Però me'n record molt d'un any que van anar a esperar els Reis a l'O.
0: Aló va anar
1: a actuar. Aló va anar a actuar en Satuna, a esperar els Reis.
0: I quina edat teníeu en aquesta, més o menys? Bueno, 10 anys, 15 o...?
1: Bueno, 10 no, més.
0: Més,
1: més,
0: eh?
1: Més. Més 15. Jo crec que més 14 o 15.
0: Vale, vale.
1: Segurament.
0: Vale.
1: Això són coses després en el coro, a l'església, te cridaven en el coro de l'església, aquestes coses,
0: sí,
1: participaves,
0: sí,
1: a tot. Jo no he tocat mai ni en sa banda ni en el fandango.
0: No, eh?
1: Mai. En sa banda, només hi he tocat una vegada que me van cridar, però no sé què es di, faltava un tambor o so, i allò era bo de sonar, i vaig anar. Sí, sense provar massa, fa molt d'anys.
0: Vale.
1: I el fandango també una vegada me van cridar, i me van dir, o sigui, di faltava una guitarra.
0: Una guitarra un dia,
1: bueno, i el fandango es bo de sonar. Jo després, bueno, anava, sonava una miqueta, i...
0: Sí, sí,
1: i
0: sí.
1: Però no els va agradar massa, no, perquè jo anava massa de veres, duia massa rima, i allò era molt rim, i va semblar que allò anava molt poc a poc, i me van dir, poc a poc, les massa de veres...
0: Que hem de ballar aquí. Tropissarem, ala, que bona.
1: Sí, estava amb el fandango, i vaig anar un parell de vegades, però,
0: vale, vale.
1: Però jo no he estat mai fitxo, ni en sa banda, ni amb el fandango.
0: Ja és raro, perquè
1: sí, sí, però amb aquestes dues coses no. El que passa és que, com que sempre, en els 17 anys vaig començar en conjunt, i amb en Pere, el que sempre, després amb en Pere sempre, conjunt.
0: Sí, sí, en Pere es pot dir que el coneixes de tota sa vida, que tocava junts tota sa vida, abans d'Huracan i tot.
1: Ell vivia davant que nostra, vivia a Sant Carabassa,
0: també
1: jo
0: és,
1: els caps de setmana me n'anava a Sant Carabassa, estàvem per allà junts, però allà tot era vaques i històries d'aquestes, no sé, allà, però música no sé si n'hi havia massa, però nosaltres sempre teníem dins el cap conjunt, i després ell tocava molt bé el llaüt, en Pere tocava molt bé el llaüt.
0: Ah, sí? Mira.
1: Sí, i jo garretejava allà la guitarra i mossàvem en el portal de ma mare de la botiga, que te'n tenen recordes, de la botiga que tenia ma mare.
0: Aquí vagament, tio.
1: A la mateixa casa.
0: Sí, eh? Fa molt poc.
1: I
0: molt poc,
1: clar,
0: sí, sí, sí.
1: Clar, t'ha xerrat de fa molt d'anys.
0: Fa molt d'anys, tio. Sí, sí, sí.
1: I fèiem les ballades, i allà replegàvem gent i sonàvem més que cantàvem.
0: Vale.
1: Però cantàvem qualque cançó. Bueno, l'Escobar i coses d'aquestes.
0: Bueno, bueno, bueno. I te'ls aprenies un poc amb els discos.
1: Sí.
0: I
1: de cap. Bueno, sí, això en altres... Es va que jo tinc un toc a discos de fa moltíssims d'anys. Jo t'abans tenia 10 o 12 anys i a que nostre hi havia un toc. I és,
0: sí.
1: El tenc. Tu saps que jo guardo moltes coses.
0: Ja ho veig, ja.
1: Aquest
0: sí.
1: Toc a discos el tenc. I els primers discos que vaig tenir, els van comprar, els vaig comprar jo, perquè jo era un Fiat,
0: vale.
1: 10 o 12 anys, i me'n record molt que els van comprar a l'O, perquè després no anaves a moltes bandes, però van anar a l'O a una botiga i van comprar... Petits, discos petits.
0: Discos petits de sa posada, sí, sí, sí,
1: sí. I això me'n record molt. Bueno, això és començaments, jo sempre he estat un
0: sí,
1: poc...
0: Sí, sí, sí, també he estat fins a l'O a comprar, bueno, mira, sí. Ara a l'O no hi ha cap botiga de discos, no?
1: I hi havia una botiga de discos i me'n record més un manco per on era, sa pujada bona i d'alta, sa plaça, quan arriben a sa plaça d'Escaleo.
0: Vale.
1: Era per allà. I, nosaltres després tocàvem amb el coro de l'Iglésia, però el coro que a mi... que jo, personalment, volia tocar, érem el coro d'en Perico del Bar, d'Esperi.
0: És a dir, hi havia un coro de l'Iglésia?
1: I un coro.
0: I un coro...
1: Que fa, més, sortia pels carrers per Nadal...
0: Ah, vale.
1: Clar, a l'Iglésia, el coro de l'Iglésia de la senyora Paca, tocàvem a ses misses.
0: Vale, vale, vale.
1: I res més. En Perico no. En Perico, hasta tot, ara te contaré una... Bueno, de tot.
0: Sí, sí, sí, compte, compte, compte.
1: Realitats, que amb en Perico era un coro que tocàvem... Així, tipus trossos de sarsuela, feien coses d'aquestes.
0: Vale.
1: Per tant, me n'en record molt que un any damunt del 73, una cosa així, l'any exacte no, però era antes de Fet Censor, el grup primer que van
0: sí.
1: Tenir. Per tant, hi vam anar a tocar a les festes, es diu menja de Mercadal.
0: A les festes de Sant Martí, es coro del migjorn.
1: Es cavespre, damunt les... 7:30 a 8. A la plaça d'Escaleo.
0: A la plaça d'Escaleo. Vale,
1: tocam allà, i quan van acabar...
0: Tot... Perdona, Miquel, dius tocam, hi havia instruments també, a part de...
1: Sí, sí, clar, de... clar, jo tocava guitarra.
0: Tu tocaves guitarra.
1: Sí, sí, sí.
0: Tocava en Pere el llaüt, també,
1: Pere,
0: o...
1: O cantava. En Pere, vale. En el coro no sé què tocava, no t'ho puc dir.
0: Vale, vale.
1: Però jo tocava guitarra.
0: I
1: jo...
0: quin més instrument
1: hi havia?
0: Hi havia
1: guitarres i...
0: Guitarres i veus, vale.
1: I poca cosa més.
0: I
1: cantar. I eren quasi tots els mateixos que cantaven a l'Iglésia, cantaven aquí.
0: Vale, vale.
1: Perquè okay. No hi ha tanta gent.
0: Sí, sí.
1: Eren tots els mateixos. El que passa que en Perico fa un altre tipus de coro, coro que sortien pel carrer per Nadal, vale. O sorties pel carrer, no era que
0: no era que les misses,
1: i van tocar aquí a Mercadal, i quan van acabar mos van dirigir cap a la sortida, que després els cotxes arribaven de mitjorn perfectament, no hi havia cap problema, i hi havia el quarter de la Guàrdia Civil allà davant.
0: Correcte.
1: Amb una en l'escola que hi havia un pati de pins i allà feien el ball de les festes.
0: Vale.
1: Nosaltres arribem allà, esperam en Xec de l'Estany, cel sigui, en Xec, en Vidal.
0: Sí.
1: L'esperàvem, que mos havia de dur mitjorn. I així començàvem a sentir música amb en Pere. Nosaltres vam acabar, i això devia... No, i mitja presta.
0: Sí.
1: Després es feia molt presta els balls. Sentim música i van anar allà a badar, no vam entrar, però van badar i van veure... Hi havia quatre focus de llums.
0: Ole.
1: I un grup que ja tocava. I és una anècdota curiosa, perquè el cantant,
0: sí.
1: Allò era, me sembla que eren els Voltios o un grup així ara.
0: Els Voltios.
1: Jo em penso que eren els Voltios. El cantant era... El nom no el vull assegurar, però diria quasi que sí. Però el cantant sí que segur, que era en Llorenç, en Cito Mora.
0: Vale.
1: Cito Mora després va ser el que va venir com a guitarrista en la fundació, quan van fundar Huracán.
0: Huracán, vale, no, al final estava tot.
1: Sí, una cosa, però nosaltres van veure amb en Pere. No teníem grup nosaltres encara.
0: Vale.
1: Sí, nosaltres...
0: Vull dir amb els coros, les guitarres,
1: sí,
0: tal, amb
1: guitarra,
0: focus coro, i tal.
1: Deixem-lo dol, coses d'aquestes, tot això era... Veus, en Perico fa un deixem-lo dol modern.
0: Mm-hmm.
1: I també el feien pescar. I en Perico, a vegades anaves a pobles,
0: fas
1: coses d'aquestes.
0: Sí,
1: era un poc... això és un poc... Antes de fer grupos...
0: De quin any xerram, més o menys?
1: Això és un xerram del 70...
0: Principis del 70, no?
1: 70, encara... Sí, principis dels anys primers del 70. Okay. Bueno, jo, clar, a 12 anys... Així el 57, 67, 60... A 12 anys tocava ja jo per l'Iglesia.
0: Vale. Okay.
1: O sigui... 69, 68, 70, més cap aquí.
0: Més aquesta...
1: Fins al 74, que nosaltres formàvem el primer grup.
0: 74 muntàvem el primer grup, que és aquest...
1: Que no és Huracán.
0: Que no és Huracán, què és?
1: El Censor.
0: Com s'escriu això?
1: Això s'escriu, i això és fàcil. Sí. Que hi havia un mercadalanc,
0: sí.
1: En Lipe, vale?
0: Vale.
1: Me venen a veure... Jo feia feina a Can Tòfol, vale? En Tòfol, de la fàbrica,
0: vale.
1: De sabates.
0: Sí.
1: I en Pere i en Lipe fan Samili.
0: Ahà.
1: No sé si van conèixer en Samili, i sonaven tots dos a la banda. El Lipe, tambor.
0: Tambor.
1: I en Pere, corneta.
0: Ok.
1: Sí. Tu saps que hi va haver un parell d'anys que els Reis van ser molt guapos. Bueno, ara són molt guapos més, però aquella època no hi havia gaire vestits, i un parell d'anys van dur vestits, i hi havia... la banda de cornetes i tambors, perquè després es va formar una banda de cornetes,
0: vale.
1: I tambors. Han deixat la tuna de banda...
0: Bueno,
1: perquè anàvem votant, però la tuna també, damunt 12 anys vam fer la tuna amb en Perico. La tuna també va ser en Perico del bar. Allò també va ser agradable, allò també ens ho vam passar molt bé, eren tot el lot joves de que,
0: també
1: van sortir a diverses bandes a tocar. Huracán el formam, me venen a veure, com que en Pere sempre els havien dit, i en Pere diu, ell sona bateria i té una bateria.
0: Epa, diu, important, que tingui una bateria és important.
1: Ja tenim, i clar, sí. Vam venir a la feina i dir, ja mos veurem i ja en xerrarem.
0: Sí.
1: I formam el primer grup, nosaltres tres.
0: Sí.
1: El nom el vam triar després, però te'l conto ara.
0: Sí.
1: El nom és C100. Es de Mercadal, perquè estaven al centro.
0: Centre Sur.
1: Sur, migjorn. Censur.
0: Censur, molt bona.
1: El nom surt d'aquí, ni més ni menys. Però nosaltres no teníem instruments. A Menorca no se'n venien no d'instruments després, eh?
0: No, clar.
1: Nosaltres no sabíem cap botiga.
0: Ja.
1: I després no tenien doblers.
0: Clar que després...
1: Això era un altre més handicap que la botiga.
0: Correcte.
1: Però es havia retirat fa un parell d'anyets els Isleños, a Ferreries.
0: Els Isleños?
1: I m'ho enteran que tenen els instruments.
0: Vale.
1: I es de volen vendre. Bueno, doncs pues, anàvem a Ferreries. I trobam un equip de so. Bueno, equip de so. Dos altaveus.
0: Sí.
1: I... amb un mesclador, un amplificador i una dinàcor, un eco dinàcor d'allò que anava en cinta. Això va ser una guitarra Gibson.
0: Bueno, no està mal.
1: Amb un Fender.
0: Ostres, bon material. Ja... Material.
1: un baix Fender que el tenien tot...
0: Es baix Fender.
1: Baix Fender.
0: Es baix.
1: De tota sa vida.
0: Sí, tio.
1: No sé, i un amplificador... No sé què era, l'amplificador, me n'en recordo, és igual. I, però me'n recordes preu. 30... 39.000 pessetes.
0: 39.000 pessetes tot s'equipo, eh?
1: Tot s'equipo. Nosaltres érem 3, ja van saber que... 13.000 cada un.
0: 13.000 pavos cada un, déu-n'hi-do, eh? En aquella...
1: l'any 74... Joder.
0: Una bona inversió va fotre.
1: I però ho compram.
0: Ho va comprar.
1: I ho duim. Clar, què passa? Que tenim un baix instrument, però no tenim baixista.
0: No hi ha baixista.
1: Perquè en Pere tocava saxo en sa banda.
0: Vale. Ja teníem allà un saxo.
1: Vale. Va venir en Toni Escunyat, que el cel sigui. No, i no va anar... En Toni sonava baix, però sí. Hi havia un baix de banda.
0: Sí, eh? Sí.
1: I com que en Tolo... En Tolo Lugut era molt bo, també, i tot això, i cridàvem en Tolo.
0: En Tolo... En Tolo Bogú, vale.
1: Cosí meu.
0: Vale, clar.
1: 13 anys tenia.
0: Hòstia.
1: I bé, i en Tolo, clar, tenia, sonava un pot de guitarra, i allò, i
0: hòstia, bon baixista, sí, ja ho havies tocat poques vegades, però...
1: I això ja...
0: Ja camina.
1: Jo, quatre guitarrades, ell baix, i ell bateria, i això ja camina.
0: Tu guitarra, en Tolo no es baix, es bateria, i amb...
1: La bateria era de Mercadal.
0: Sí, de Mercadal encara.
1: Ha dit el nom i ara... Finet de món.
0: Bé.
1: I en Pere, saxo i cantar.
0: Saxo i cantar.
1: Sí, en Felipe, bateria.
0: Felipe, perdó, sí. Val.
1: I...
0: Sots la primeríssima formació d'aquest censur. Sots la
1: primera, que no té res a veure amb Huracán, eh? No. Sonos Huracán.
0: Vale.
1: Sots el censur. Durant un any...
0: I què tocava amb el censur?
1: Pues amb el censur...
0: Quina música fa?
1: No sé què vols que te digui. En Pere cantava, bàsicament mos passàvem amb en Pere cantant.
0: Sí.
1: Era jo... Cançons... No sé. És que cançons així... Sobrem en Perfidia.
0: Vale, aquest tipus de...
1: Sí, jo,
0: cançons
1: jo,
0: en castellà
1: jo,
0: i tal.
1: Jo em
0: no?
1: feia una, fe una d'en Santana.
0: Puta.
1: Jo em feia una d'en Santana. M'agradaria...
0: Un equip se'n tocaves, tu, eh?
1: Sí, m'agradaria tenir la gravada.
0: On deu ser la guitarra, aquesta?
1: La vaig vendre a la vaig vendre a Ferreries. M'ha passat... Ara no la vendria, no, eh?
0: No, tio, perquè te...
1: Però tenia un problema, aquesta Gibson. Havia tingut cosa en el màstil. Per tant, i dur a darrere una placa en el màstil
0: mal
1: dalt.
0: Assumpto.
1: I és mal assumpto.
0: Ja.
1: Jo ara ho sé. Ja fa anys que ho sé. Però quan la van comprar, això no. Però,
0: es havia rompa i van fotre una placa
1: allà. El que passa que jo era una Gibson.
0: Així que tu tocant Santana amb una Gibson allà...
1: Jo m'hauria de tenir-ho gravat en el sol d'en Santana.
0: Ostres, tio.
1: Devia ser en Sant Antoni en vent de Sant Antana. Però igual. Però no el tinc gravat, per mala sort. O per bona.
0: No, mala sort.
1: Bueno, després en nosaltres venia molt en Paco Moll, era molt amic d'en Pere.
0: Vale.
1: M'ho feia un pot de tècnic. Pues eren quatre cables, soldats...
0: Bueno, sí, havia de fer una feina. Sí, sense equip i tal.
1: I venia, i també venia en Toni en Kubala.
0: Vale.
1: Molt amic d'en Pere.
0: Sí.
1: I nosaltres, i no duem orga, i passàvem orga, pim-pam... I el capellà de Fornells, que tenia un grup, no sé si es va impacientar, però ho va llevar i ho posa per vendre.
0: Està clar.
1: M'ho anàvem allà i tornava a tenir un baix, un altre Fender.
0: Un altre Fender,
1: i el van comprar. 5.000 pessetes.
0: 5.000 pessetes, un Fender, ostres, tio. 5.000 pessetes no van ni ses cordes, ara.
1: Però aquell tenia un bon amplificador.
0: Sí, eh?
1: I comprant l'amplificador i un orgue, un organet petitó d'aquests, no sé què era.
0: Sí. Un Hammond o un Fender o alguna cosa?
1: No.
0: Una marca de notificis, no? Vale.
1: Un organet així, mínic, allò era un Farfisa venido a menos.
0: Vale.
1: Però,
0: hòstia, però que guai.
1: Era un Farfisa, de tipus Farfisa.
0: Sí.
1: I el va tocar en Toni.
0: Ok.
1: Però en Toni no em havia tocat mai i bé, i allò... Abans, nosaltres, jo ara he passat molt d'anys i sé que va ser tormenta pura i dura, però al cap d'un any jo ens vam reunir amb en Pere i vam pensar, això no durarà,
0: ja.
1: Això no tira, i quantes coses no tiren, i jo te contaré una anècdota, aquesta és molt bona. Però nosaltres anàvem a tocar, nosaltres vam tocar aquell any ja un dia d'hotel, un dia.
0: Fou un dia d'hotel, ja.
1: Fem cada dijous a Escòndores. Cada dijous. I després el que feia molt era Geni, Migjorn,
0: vale.
1: Geni, Migjorn i Ferreries.
0: Migjorn no vol.
1: I l'Art. Migjorn a la Palmera.
0: La Palmera.
1: Cada diumenge.
0: Ok.
1: Nosaltres sabíem tocar 3 hores a la Palmera i 4 hores a...
0: Molt cogon, 4 hores.
1: A Geni.
0: A Geni. Déu-n'hi-do.
1: Començant a les 6 a mitjorn, perquè a mitjorn el ball començava, acabàvem a les 9, i a les 9 i mitja
0: cap
1: allà, i jugàvem fil d'una a les dues. Rodis, i en Pere s'ho fotia tot, perquè era quasi tot cantat, t'ho asseguro.
0: Nosaltres sí, Bueno, si no bufant en sacs, també. Que... Fa,
1: sí, bufava quatre cançons,
0: bé,
1: però havia de bufar.
0: Ostres,
1: o sigui, aquell no aturava, tenia... I nosaltres anàvem els dijous a l'hotel. Després als hotels hi havia animació, i era un altre món, eh? Sí, jo he viscut l'evolució del 74... En el 2000 hi ha alguna cosa que van acabar nosaltres d'anar a hotel, vale? El 2000... Bueno, el 2018 o 19.
0: Sí.
1: Fa 7 anys que no feim hotel.
0: Sí, nosaltres sí, fins a pandèmia.
1: Però en fem. Sí, fem menys, fem poca cosa, però no tenia res a veure amb allò. I a l'hotel, els dijous hi anàvem... Clar, jo era ple...
0: Sí,
1: quan arribava, era ple. Però també es va que te feien fer 3 hores, de 9 a 12, en dos descansos.
0: De 9 a 12.
1: Nosaltres quedàvem sense gent, eh? Lo darrere no hi havia quasi...
0: Ens havíem a dormir, no?
1: Sí, no hi havia quasi ningú.
0: Bueno, és que les...
1: Però una vegada em va venir un... Xerrava amb en Pere, i xerrava, i tot amb en Pere, no sabia que li de... No tenia punyeta.
0: Un inglès, no?
1: Un inglès. I en Pere fa un poc el loco, i va fer un poc, li va fer... Horror!
0: Horror!
1: Ho contant d'altres, perquè se l'ha de ser veritat.
0: Hòstia, tu, horror!
1: Horror!
0: Ostres!
1: Un tio. I jo dic, Pere, tio, és que és horror, eh? I això m'ho va afectar molt.
0: Sí, Enric, perdona, però és que fa molta gràcia, però no mola gent que et diguin això.
1: Fa gràcia, però no va fer gaire gràcia.
0: No ho crec, no ho crec.
1: Quins altres que volien sonar i posaven gust i ganes i de... Però, en canvi, sonaves a mitjorn i era un èxit.
0: Ja, ja, ja.
1: Se tocaven tot en espanyol, pràcticament, cançons de passos dobles i coses d'aquestes.
0: Ja, ja, ja.
1: Allò al hotel no molava gent, segurament. Segurament.
0: Clar, sí.
1: Segur. També, jo crec que també passava això. Nosaltres no cantaven cançons en vincle. En Pere cantava un parell de cançons de... Perquè nosaltres singles ha estat cero patatero sempre. Per tant, escolta, i ho havien de treure. Ja, imagina't tu. Com traiem les cançons en anglès amb un disco...
0: No anaves a Google a cercar les lletres, no?
1: Google no sabia què era això. I moltes vegades, és que no hi havia... A vegades t'ho costava dir... Discos sí, perquè jo tenia estoc a disc i en comprava en qualcun. Però no anaves amb... Oh, no, com a mare, aquí vas amb... Dues vegades em vas dir, no passa res. Això no era així,
0: no?
1: Això canviava molt.
0: No és una passada, és un altre món totalment diferent.
1: Cap assistiu i nosaltres decidim que... Va passar que van en el Felipe el van arrastrar. Sempre feien sas amb en Pere per Mercadal. I ell coneixia un bateria en l'Iron Lidan, en Joan.
0: Vale.
1: Joan, l'Iron, bé. Però que venia de sonar ja, que havia sonat amb Strix i un parell de grupos.
0: Vale.
1: I venia ja de que tenia més bé que nosaltres, ja no hi ha més que el cel sigui.
0: Sí.
1: I amb ell va ser quan va venir unes quantes vegades i va baratar la cosa. O sigui, es bateria ja li donava un altre aire, això és la veritat, un altre aire. Però bueno, això tampoc no va ser...
0: Ja.
1: Acabem l'estiu i nosaltres decidim dissoldre el grup.
0: El grup,
1: bueno, nosaltres m'ho anem.
0: Bueno, sí. Coses que passen.
1: Coses que passen, però...
0: Tampoc no, era... T'havia de tenir 20 anyets, llavors, o alguna cosa així?
1: No, 17.
0: 17, vull dir que n'hi ha 20.
1: 17-18. Lots joves d'aquests d'aquí, no? Aquí,
0: sí,
1: no?
0: Bueno.
1: Havia durat un any, era l'any 75, 4.
0: Sí.
1: 74, imagina't tu. Bé, havia durat fins al 75.
0: Vale.
1: I nosaltres dèiem... devia ser a final del 74, principi del 75. Mm-hmm. I xerram amb en... Bueno, aquí a mi jo n'hi va molt desvalor, perquè, bueno, va semblar que els dolents eren un poc nosaltres, perquè...
0: Ah, sí, hi va la mambo d'aquest
1: ostre. Però, bueno...
0: Pique per quedar al mitjor, també... Sempre igual.
1: Sí, encara que ja pugui dir això, nosaltres no va ser res d'això, va ser musicalment que no mos anava. I ven l'Iron, li deim, diu que sí... I va venir Esquela. Esquela l'has conegut?
0: No.
1: Pianista tampoc, eh?
0: No.
1: Que era, crec que era jo un bon pianista.
0: Esquela.
1: Sí, ve amb Scamon.
0: Ok.
1: I nosaltres, saps on provàvem de millor? La gent de millor no sobrà. Quan arriben de Ferreries,
0: sí. Hi
1: ha l'edifici de Can Fumata, que d'any, la cotxeria de Can Fumata.
0: Sí. Saps?
1: Bueno, doncs, allà mos van llogar, perquè nosaltres antes provàvem a l'Ave Maria, allà on hi ha la municipal, això perquè érem, allò era municipal i nosaltres
0: sí, sí, sí.
1: Tot era un pot de la casa. Després van dir, s'ha acabat, clar, i nosaltres ja van dir prou. S'acabarem una banda i llogarem. I mos van llogar allà un tros de cotxeria que no hi cabia cap cotxe, un escap de tot, un rinconet, i van llogar allà. Bueno, i en Joan, l'Iron, ho diu en Esquela. Esquela ve amb un Hammond.
0: Okay.
1: I nosaltres havíem comprat... Mira, quan jo t'he dit, havien comprat en es capellà, que havien comprat, m'he oblidat d'un Leslie.
0: Ole, un...
1: Un uah, Leslie. No era Ramon, però era un Leslie.
0: Vale. I un Leslie és un altaveu especial per teclats, per gent que no ho sàpiga. Sí. Un caramel·let.
1: Un altaveu, sí. Allò bo, un altaveu de dalt volta i es davall en un fitxo. Sí, i sí, el Leslie hi ha que explicar perquè molta gent no sabrà que és lògic, és normal. I Vesquela, proves Leslie, nosaltres teníem el Leslie i no sabíem com funcionava. Van comprar l'altaveu aquell i pensaven, què és això?
0: I
1: hi havia un, com un mando, però que anava en fil, que tenia dos botons.
0: Sí.
1: I l'apagava i l'encenia. El posava en marxa, dona voltes, com un ventilador.
0: Es
1: ve un ventilador d'altaveu.
0: Sí.
1: I s'atura. I també anava a poc a poc, i fas el que fa per un
0: efecte aquest de...
1: Per un orgue.
0: Sí.
1: Vale. Bé, proven nosaltres. Bueno, vam provar un vespre, pum, pum, i se'n van, i llos cap a Ciutadella. El segon vespre, quan va tornar, va venir amb una furgoneta seva, que ells tenien una fàbrica de sabates, i ja se va endur l'orgue, ja va dir, diu, això jo no li veig cap futur. Quin altre massasso mos va fotre. Perquè nosaltres veníem de circumstàncies fotudes, i,
0: sí.
1: I quedàvem un poc enfalderat, van quedar enfalderat. I li deien, l'Iron Cato, i nosaltres no coneixem ningú. I mos surt una actuació a Ferreries. I deien, bola, l'anem a fer.
0: L'anem a fer, ja veurà.
1: L'anem a fer, clar, i érem els mateixos, més o menys. I jo, en xup seguit eren els Leslie, i entre li fotien allò, i trenc, i trenc.
0: Ostres,
1: No sé com sonava, no, ja no me'n recordo, no ho he provat mai més. Perquè no entenc una de Leslie.
0: Entens un, sí.
1: I no sé com sona una guitarra, un dia li posaré.
0: Bueno, els Beatles ho fan molt, no? Els Beatles fan molt de guitarra de Leslie.
1: I van anar a l'Oar, me'n record. Però clar, no tenim nom. I que li posàvem, saps que li van posar el nom? Cicris. Ciutadella Cristóbal de Millón.
0: Cicris. Censors Cicris, vaig.
1: Això. Vam fer una actuació perquè ens va sortir, perquè nosaltres, clar, veníem de Censor i mos criden a l'Oar. I anàvem. Però va anar, bueno, va anar bé.
0: Vau fer sa...
1: Sí, vam fer l'actuació, s'ha acabat. Però hi havia cinc pas aquest, despit
0: de...
1: I ell m'ho diu, jo conec un guitarrista, digue-li, i si vol. I el guitarrista va ser en Llorenç, el cantant, que nosaltres havíem vist, que no sabien ni qui era, però va ser el cantant.
0: Va
1: venir, i ell sonava guitarra. Clar, i m'ho donava tres voltes i mitja, jo, de guitarrista. I ell ven la guitarra, i jo la guitarra amb aquest, no hi vaig per anar a veure ell. I a més cantava,
0: sí.
1: I m'ho diu, unidó... A tu, si te vols piano, orgue.
0: Sí.
1: Orgue. I nosaltres teníem estres... Nosaltres no en teníem cap d'orgue, perquè se'l havien quedat ells.
0: Sí.
1: I nosaltres no teníem orgue.
0: Vale.
1: Un anam a Palma, escat de pot temps, quan ell va dir que sí, un anam a Palma,
0: sí.
1: A Musicassa.
0: A Musicassa, a Palma, ja, ostres, tu.
1: Que encara hi és.
0: Sí, sí.
1: Perquè després va ser Cime a Musicassa.
0: Bueno, sí.
1: Pues la Musicassa d'Esborn.
0: D'Esborn, sí. Allà tenien, de tota la vida.
1: Allà tenien els Hammonds. Però en tenien una a prop d'Escant del Mallorca, allà dalt.
0: No ho sé.
1: Bé, els van anar a de dalt.
0: Vale.
1: I aquell mos diu, va, diu, això, diu, quatre passes i anem avall. Nosaltres no, Mallorca, jo no sé si... Bé, sí,
0: en Salom, devies...
1: Jo havia estat molt Alcúdia, perquè mon pare és de Mallorca i anava molt Alcúdia.
0: Vale.
1: Però Palma, la capital, no sé si hi havia... No sé si hi havia... Si hi havia mai, però hi havia poc. I mos duen aquí... Nosaltres m'ho va semblar que era una eternitat de caminar, ben bé, en recordes, que diu, això està aquí de vora, bueno, bé, és a prop, sí, ara aquí ho sé, ara ho sé. I m'ho duen allà, i quan van arribar allà.
0: Ja, tio.
1: Hammonds, però...
0: Ja, com vas
1: a... Ja em van flipar, nosaltres. Jo vaig flipar, en sèrio, m'agradaven molt els orgues, m'agradaven molt sempre, i vaig flipar. Però la vam esgarrar, perquè vam comprar un Hammond de moble, Quan hi havia un de portàtil.
0: Un portàtil, sí.
1: En vista haguessin comprat aquest. Clar. Però com que anàvem tothom dues Hammond de moble i compràvem el Hammond de moble. I a més no eres millor. Era més modern, era de moble i tot el que vulguis, però dur altaveus, i tu un Leslie, ell també. El tenc també, no pot ser.
0: Tu guardes tot, tio.
1: Però hi havia un problema molt gros, però grossíssim. Valia 250.000 peles.
0: Ostres, tu.
1: 250.000 peles. Jo havia replegat 20.000 pessetes amb el sensor.
0: Vale.
1: 20.000 pessetes tenia, perquè jo guardava, tenia sempre idees. Jo comprava coses de música sempre, equipo i coses.
0: Sí.
1: I telefona que nostra, xerra mo mare. I mo mare diu, no, jo no vull saber res de sol. Diu, sol, deixaran d'un pare. Xerra mo pare i me diu, un orgue. Diu, tu no t'estimes més a Sant Tomàs? Allà on vivia Waltros, que té, eh?
0: Sí.
1: Més allò, tot eren solars buits, no hi havia res.
0: Oh. Sí, perquè cap mon pare no hi era encara allò. Oh, d'aquella època, no faltaven anys.
1: No hi havia ningú.
0: No, de fet, no hi havia.
1: I valien 250.000 pessetes.
0: Els solars? Hòstia.
1: I mon pare diu, que no t'estimes més comprar un solar que comprar un piano d'allò, me diu.
0: Hòstia, tio.
1: I jo li dic, no, jo m'estim més el piano.
0: El piano me'n compraré amb el gallon de solars, el piano.
1: I com que el vam pagar el comptat, que no estem abandonat 200.000 pessetes, jo vaig posar les 20. Va valer 220.000
0: peles.
1: Al cap d'una setmana tenia el piano a casa nostra.
0: Olé.
1: Qui provava.
0: Olé, tio. Sense saber-t'ho tocar.
1: Jo havia tornat... Jo anava a casa la senyora Paca. Jo vaig ser boig, també. Perquè la senyora Paca me va començar a mostrar un pot de solfa i jo allò m'avorria.
0: Bueno.
1: I piano... Uf.
0: Ja.
1: Jo s'ho havia fet.
0: Sí.
1: I potser sabia... Allà on hi havia un poc les notes, però jo vaig agafar, allà venien un papers, allà on hi havia do, res, una plantilla, la vaig fotre allà damunt, jo que m'ho vaig prendre de memòria, m'ho vaig aprendre, però jo, el poc que sé, ho he pres jo.
0: Bueno, però tu, sí. No, perquè és que en aquella època tenia la senyora Paco, o aquella senyora de Moca, tal, o aquell senyor de tal, que el que sabien era el clàssic, sí. I era un rotllo patatero, Lucas, encara ho és.
1: Era avorrit. I jo aquí ja tenia 17 anys o 18, però jo hi anava a cal la senyora Paca molt, perquè em escoro i m'agradava venir.
0: Sí.
1: Però jo el piano, jo pensava que aquella dona em fa les notes i cantava.
0: Sí.
1: Però tot cantava les coses, digues-les, i tampoc no te pensis que...
0: Bueno, és que el que havia.
1: Era.
0: Sense
1: I jo, que he volgut aprendre, perquè vaig comprar el llibre de solfa i vaig donar quatre lliçons, i però... No, zero. Però això sí, aquí quan me'l van donar m'hi vaig fotre com un loco, i fotia el dia en el piano. Que... I al cap de 15 dies m'ho reunim tots, i van començar a sonar. Començar a provar.
0: Vale.
1: I feien la primera actuació, Huracán, es forma final del 75.
0: Sí.
1: Decidim, després que es dirà Huracán,
0: sí,
1: traiem el nom de la cançó de Bob Dylan.
0: Aquesta la sabia, sí.
1: Traiem el nom d'allà,
0: sí.
1: Que no sé com... Perquè nosaltres escoltàvem música d'aquest... Oi, coi, cridents, jo els Beatles...
0: Sí, ja ho sé, jo. Sí.
1: Els Beatles, que sou quines coses. I...
0: De fet, tu i jo coincidim en el concert amb Ringo.
1: Exactament.
0: Però Ringo Starr va coincidir, tu i jo. Sí.
1: I jo havia d'anar a veure
0: en Paul McCartney.
1: Paul McCartney, i va ser pandèmia.
0: Bueno, sí.
1: Va ben fotre, perquè tenia entrades, i va ser molt de greu. I començàvem a provar, en sèrio, pam, i dia 1 o dia 2 de maig feien la primera actuació en els Còndores.
0: Dia 1 de maig, començant temporada...
1: Començant temporada, perquè nosaltres, tornant que fas dia aquest dels Còndores...
0: Sí, que teníeu.
1: I anem allà. Però el director, quan va acabar, va venir, no és per res, perquè també mos van dir horror,
0: sí.
1: I el director mos va dir, senyores...
0: Aquí va...
1: Perquè aquí...
0: Llavors el Huracán comença quan tu agafes el teclat.
1: Sí.
0: Quan tu vas de seguir el teclat és quan comença.
1: Aquí comença Huracán. Qui som? En Tolo, el baixista. En Pere toca saxo i canta. En Llorenç toca guitarra i canta.
0: Vale.
1: En Joan, l'Iron, toca la bateria. I jo, sona el piano, en el Hammond, i faig veus.
0: Fas qualque veus.
1: I en Toló també sona veus.
0: Vale, vale, vale.
1: I en Llorenç i en Pere, en Pere sempre cantava molt, però en Llorenç cantava ben qualque cançó, vale, perquè en Llorenç venia de cantar.
0: Sí.
1: Per tant, fem un grup. Bueno,
0: i fa un repertori més per Guiri ja o...
1: Bueno, ja començàvem a fer cançons en anglès, vale. Més després van tocar, tocàvem presses, dissabtes van tocar Mànics ben qualque vegada i,
0: vale.
1: El grup va fer un canvi, jo crec important.
0: El 75,
1: El 76.
0: 76, perdó, vale.
1: Neix el 75.
0: Però començava a fer actuacions.
1: La primera actuació es fa el primer de maig, clar, tu pots dir, Huracán, teòricament, la primera actuació l'ha fet el 76. Sí, però neix el 75.
0: Així que, va.
1: Però no tu el 75.
0: 1 de maig del 2026 farà 50 anys de la primera
1: actuació
0: d'Huracán.
1: Sí, això sí.
0: Uau.
1: Això sí. I clar, nosaltres comptàvem el 75 perquè realment ens vam fundar el 75.
0: Vale.
1: No perquè no sonàssim, però
0: estàvem
1: com a grup.
0: Estava com a grup sempre.
1: I no vol dir que no fessin qualque actuació, estava tal vegada per mitjones, però no mos en recordàvem.
0: Vale.
1: Bueno, i mos en recordàvem molt de les que vam fer a Ferreries el 75.
0: Vale, aquesta.
1: Antes de... Perquè s'havia anat a Esquela, vale. I els van quedar un poc, però va sortir i va fer això. I aquí comença Huracán, però nosaltres aquell any ja Sant Tomàs, Cala Blanca, la Platja Gran, hi ha un hotel molt petitó, no sé què es diu. També hi anàvem.
0: A la Platja Gran, sí.
1: Hi ha una cosa, molt petita.
0: Sí, no m'ho
1: hagi dit, però també. Allà hi anàvem un dia, també. A Tsur Menorca eren els mateixos, la mateixa cadena, tenien esquí de mitjorn, apartaments a Vistamar.
0: Vale.
1: També hi anàvem allà. Nosaltres tocàvem, van començar a tocar 5 o 6 dies, però això sí, el que tu dius, un dia aquí, allà...
0: Bueno, el que toca fent els músics.
1: Perfecte. Bueno, pues...
0: I què feu? Amb el furgo, carregat tot el punyetero Hammond d'aquell amb el mòbil.
1: Que en Tolo i en Llorenç,
0: sí?
1: Després es compren 2 Simmarks de doble altaveu.
0: Buh.
1: Doble bafle.
0: Dos altaveus. Sí.
1: Amb el cabassal damunt.
0: Dos altaveus.
1: Jo,
0: dos amplis, sí.
1: Leslie, Hammond, en Pere d'un equip de veus, ja després també van comprar un equip de veus de 4 columnes davant, perquè això després
0: cadascú,
1: dues equips
0: seus. Sí,
1: no passava, ara tot passava per taula.
0: Sí.
1: No, només per taula només hi havia els micros. Res
0: ja, i fins i tot les verbenes s'hi anava amb el seu equip. Sí.
1: Les verbenes que nosaltres hem fet a Sant Cristòfol allà enmig davall una cesta de baloncesto.
0: Sempre, ja t'ho dic, tio. Sí.
1: I llum, no hi havia cap de llum.
0: De llum, hòstia, ja, quatre fots.
1: No hi havia ni llum, perquè després, Claudi, després van començar a posar bombilletes,
0: sí,
1: i nosaltres sense bombilletes. No,
0: es va xerrar amb el Claudi, sí. És quan comença a unir són estudis i empreses d'aquestes que ja s'hi gent...
1: Però això ja més en van.
0: Molt més en van.
1: Això, nosaltres... Això, començàvem així. Clar, després, canvis i... Mira, ara, aquesta setmana, per cert, suposo que després m'ho donaran, ells van tenir un accident en la furgoneta.
0: Sí?
1: Jo xerro molt, no sé si ho han de...
0: No, m'encanta, tio. Això no té límit, tio. Estarem aquí fins que tu...
1: En la furgoneta van tenir un accident. Nosaltres vinguem de... Bueno, demanaven a tots els ciutadans que ells manaven la furgoneta i nosaltres anàvem en cotxe. De fet, jo no tenia ni carnet, encara no m'havia tret, i venia Toto, m'ho feia de xòfer, i el primer any, amb en Joan Camps m'ho duia a Mercadal,
0: vale.
1: A sonar, i en Pere m'anava una furgoneta que en l'altre li dèiem el Dragón Verde, això és censura, i allà hi fotien tots els trastos també, amb el Dragón Verde.
0: El Dragón Verde.
1: Que anava 20, no corria més aquí, però, bueno, gràcies.
0: Sí, bueno.
1: I en Joan Cans, que m'anava a taxi, mos duen en Tolo i jo, i
0: en
1: Felipe cap a Mercadal, i en Pere m'anava a la furgoneta. Jo a vegades anava amb en Pere, bueno, anàvem així. Es van anar en Cobala també, amb en Pere, en Toni.
0: Sí.
1: I això era a nivell furgonetes, que dius. I aquí, després, van tenir ells l'accident. I els trastos van quedar un poc ferits, perquè l'accident va ser un poc...
0: Sempre...
1: Ells no van fer res, gràcies a Déu.
0: Bueno, pues mira, tia, però
1: van tornar a partir, i en l'Aire després ens va dir que se retirava a final d'estiu, ell se volia retirar, perquè després hi havia moltes mogudes amb els grups, de Ciutadella i això. Nosaltres érem més estar, però aquests hi havia moltes mogudes.
0: Què vols dir que hi havia moltes mogudes?
1: Mogudes, me refereix que acabaven, duraven un any i ja...
0: Trastos, reparaven i no sé què...
1: Això n'hi havia molt, d'això.
0: Vale.
1: Jo ara no conec gaire, però ja veig grups...
0: Ja, tot.
1: Vaig treballar bé, ja.
0: Allà de tot, suposo.
1: Jo ara estic un poquet a la vegada... Som estables, més o menys, sempre.
0: Sí, joder, si som estables.
1: Però aquella època no, quan van començar.
0: Ja.
1: No tant. I aquell mos diu que se'n va, i agafam, després hi havia Samurada, i en Rodri, era bateria,
0: sí.
1: I nosaltres ells li diuen, i diu que sí.
0: Vale.
1: Que bé, no, que vinguin al final de temporada. També, que ells tenien també... No,
0: coses que sí, a cada casa.
1: Després, hi va afegir, que hi ha xerrat aquesta setmana amb en Rodri,
0: mira,
1: perquè no està a Menorca, i hi va afegir en Pérez de guitarra. Per tant, van ser sis.
0: En Pere Marí.
1: No, en Pérez. En Pérez és un ciutadà llenc.
0: Vale, sí.
1: No, en Pérez és un ciutadà. Pere Marí també ha sonat també en altres, eh? A la primera cinta va gravar un parell de solo, hi ha un solo de guitarra.
0: Sí? Sí, ho he vist. Sí,
1: I el va fer ell. No, en Pérez. Però allò només va durar 6 mesos d'hivern.
0: Vale.
1: Però nosaltres tocàvem a mitjorn i van dur un magnetofon de pistes i van gravar a prop de 2 hores. Jo d'allò no em havia sabut res més. Però ara fa poc...
0: Hola.
1: He sabut...
0: Hola.
1: M'han dit que en 3, 4 o 5 cançons, perquè ahir me van cridar i són coses... Bé, jo no sé això quan sortirà, però me van cridar ahir.
0: Això sortirà...
1: Bueno, quan vengui.
0: És la setmana que ve.
1: Bé, aquests dies...
0: El de novembre.
1: Havien tingut entrevistes amb en Rodri, que havia vingut, ho va dur... I me sembla que ara ho han pogut treure amb en Miquel Àngel de la Copa, s'ho han mirat amb en Damià Febrer,
0: vale.
1: I en 3, 4 o 5 cançons bé, i ara volen borrar una pista, perquè hi ha una pista de cosa que es veu que van gravar, com que són pistes,
0: ja.
1: Cosa que no és de la música, però si lleven allò, sembla que queda bé.
0: Vale.
1: Això serà un record gros, perquè això és del 77.
0: Uau.
1: Gravat en el casino, de mitjorn.
0: En el casino de mitjorn.
1: De mitjorn. Un ball, un cavespre, un diumenge cavespre.
0: Ostres, tu.
1: Ells duren 6 mesos, acabam en els carnavals de Ciutadella,
0: sí,
1: el 17 de gener, i torna a venir en l'Iron,
0: vale,
1: en Joan, de bateria, tornant a quedar els mateixos.
0: Ok.
1: No sé, després allò va durar un any o 2 mesos.
0: Sí, sempre seguiu fent de sols, els estiu i verbenes i coses.
1: Verbenes, pitos i flautes.
0: Ja es fan festes de por i verbenes, sí, i tot el rotllo, que festes no, si ho havien de fer, però...
1: Ah, nosaltres l'any 77 i 78,
0: sí,
1: fèiem les festes de Mo, Llumassanes i Sant Climent. 2 anys seguits.
0: El triplete.
1: Triplete.
0: Sí, sí, sí.
1: Dos anys seguits. I a Mo tocàvem a l'Esplanada.
0: A l'Esplanada? Uau.
1: Allà enmig.
0: Vale.
1: Vale. Però...
0: Ostres.
1: Però, Pere, veuràs, hi ha una anècdota bona. No, una anècdota. Hi havia fotint un escenari xulo.
0: Sí.
1: I feien dur grups folclòrics.
0: Vale.
1: D'aquests que són d'Aragón, sí, i pues, d'aquests i
0: allò.
1: I clar, aquestes festes acabaven molt pres després, eh?
0: Clar, no, és que són molt diferents.
1: I nosaltres havíem de tocar a tabada a les 9, a les 9 i mitja, i nosaltres anàvem muntant allà.
0: Un dissabte de festes, per exemple?
1: No, un diumenge.
0: Un diumenge, vale.
1: Muntant, jo crec que era un diumenge. Ara no t'ho puc assegurar, perquè no t'ho puc.
0: Bueno,
1: podria ser el dissabte, sí. podria ser. Però no ho sé. Però sí que me'n recordo el que va passar. I allà l'actuació d'aquesta gent, allà, allò, nosaltres, clar, érem per allà, i les 12 havien d'acabar, i que es van acabar a les 12 menys quart.
0: Qui és folclòric?
1: Els folclòrics, això.
0: Ah, vale.
1: I nosaltres anem allà i començàvem, sí, a fer l'actuació. L'actuació, venen 2 assajos o 2 municipals a les 12, xistolots, això s'ha d'acabar. 3 cançons van sonar.
0: I van pagar.
1: Sí, no. Altres.
0: Ens
1: van fer aturar.
0: Ja s'aclariran.
1: Hòstia,
0: que bona.
1: I no podíem fer res més.
0: Que bona.
1: I això ho van fer 2 anys seguits. Llumassanes. Va ser la primera vegada que nosaltres van anar a Llumassanes.
0: Llumassanes.
1: Sant Climent hi han anat... De fet,
0: Sant Climent,
1: hem estat els pregoners,
0: sí.
1: Però ha estat un poble que hi ha anat moltíssim, quasi cada any.
0: Sí, no?
1: Molts, però a Sant Climent...
0: Allà anaves divendres, sempre, no?
1: No, a Sant Climent, ara feim els diumenges.
0: Tal
1: vegada antes feim altres dies.
0: Vale.
1: Ara, de fet, nosaltres ara quasi sempre són els diumenges
0: i dilluns. Sí.
1: Hi ha tranquil·litat, no volem fer dissabtes, eh?
0: No, dissabtes,
1: però...
0: Els altres, sí.
1: Tenim clar, ja fa molts anys. Però... Vull dir, Sant Climent és una banda on han anat moltíssim, i a Llumassanes també. I a Llumassanes, aquest any, com que nosaltres tocàvem hotel, i hotel no ho podies deixar, no? Hotel era molt sagrat.
0: Hotel no... No, clar. Bueno,
1: I eres dissabte, me'n record.
0: Ja.
1: I vam fer 2 grups.
0: Ah, sí?
1: Ho vam esmitjar. Sí, van agafar un parell de ciutadallans, un bateria i no sé qui més, i 2 o 3 van tocar a l'hotel i dos o tres se'n van anar allà, o quatre. Hosta. I quan van acabar en el dos hotel...
0: Té una franquícia d'huracans, com un McDonald's.
1: Quan van acabar en l'hotel, furgonetes...
0: Vale.
1: Llumosanes.
0: Ostres,
1: però que bona. No, jo vaig tocar en els dos puestos.
0: Vale.
1: En Pere també va cantar en els dos puestos. En bateria en l'Iron també va tocar en altres, en Tolo també, i després que vam agafar un baixista... I un bateria i van anar allà amb
0: vale, vale, teniu un poc de...
1: van fer rotllo aquest,
0: que bona.
1: Un any, i això era el 70, això va ser el 77-78, aquests dos anys, 77-79, no, 77-78 devia ser.
0: Que guai.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Radio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

El cementeri es ple de poetes fracassats, d'odontoles fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dic, senyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

us agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: sense paret que s'ha tancat.
1: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
2: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Migjorn, a pesar de no tenir ajuntament, era un poble que, amb una personalitat molt definida. No sé com t'ho explicaria, però el Migjorn tenia el seu color, per dir-ho de qualque manera. No? Ens definíem de la resta. No? És una gent constant, molt unida quan hi ha qualque cosa que perquè lluitar, i una gent noble, diria jo, encara que quan s'enfada es pot de cuidar-ho també. Sí. Però no hi ha dubte que Migjorn tenia la seva personalitat abans de no tenir juntament. Sí. Tal vegada ara estigui més diluït perquè ha vingut molta gent de fora i ara ja no és tan peculiar com era abans. Ara està més mesclada la cosa. Llavors, Migjorn tenia el seu caràcter, no hi ha dubte. El caràcter migjorner, sí. Ha existit, existeix.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Podríem parlar de nou de la colonització que hem viscut durant més de 300 anys. Rubianes, digue'ls-hi-ho.
2: A mi la unidad de España me suda la polla por delante.
1: Però nosaltres també colonitzem, excloem o abusem del nostre poder com a persones blanques? La resposta és sí.
3: Molts cops ens autodominem com un poble solidari. Fem referència al nostre agermanament amb el Sàhara, Kurdistan o Palestina. Abanderem la solidaritat internacional dels brigadistes quan necessitàvem ajuda davant l'amenaça feixista o quan d'altres n'han necessitat i hem baixat en massa el País Valencià a treure fang. Fardem de l'increïble i viu moviment associacionista i d'entitats que han teixit una xarxa forta i de suport mutu. O, si som més convergents o associates, parlem de la Marató de Catalunya, com l'acte de solidaritat de l'any on posar-hi 10 aurillos per sentir-nos solidaris.
4: És gravíssim!
3: No ens malinterpreteu, no creiem que estiguin malament en si mateixos actes com els de la Marató, però és un fet que si la riquesa del món es fos repartida de forma justa, molt probablement no serien necessaris aquest tipus d'esdeveniments tan espectaculars.
1: Però tots sabem que la contradicció i l'hipocresia també forma part de nosaltres. I sense desmereixer totes les gestes increïbles que hem fet i creat com a nació, cal que posem focus en alguns aspectes als quals hauríem d'aprendre, reflexionar i reparar. Avui, parlant de fronteres en l'àmbit cultural, volem posar sobre la taula reflexions sobre qui deixem fora de la nostra cultura. I ens volem fotre canya nosaltres mateixos com a blanquets que hem d'adquirir més perspectiva antiracista i deixar d'idealitzar les habaneres, que, bueno, que molen, però alhora no.
3: Ja, bueno, i de fet, sobretot després de conèixer les últimes notícies sobre l'autor del meu avi, que dura una mica de mal rotllet. Però bé, no entrarem en això ara, no?
1: No, vinga, tirem. El que ens diu la diputada catalana Najat és això.
5: Han sigut moltes vegades, però com tens tan interioritzat que forma part de la teva vida, ho normalitzes. Jo no dic que Catalunya és un país racista, però sí que negar que existeix el racisme seria hipòcrita.
1: I és que innegablement hem sigut educades en una cultura que té el racisme immers. I dades com l'informe anual Invisibles de les companyes de Sos Racisme ens mostren que hem de reflexionar i ens hem de responsabilitzar més sobre aquesta temàtica que hem deixat bastant de banda.
3: De fet, l'informe ens dona dades tan escandaloses com que el 23,8% dels casos de discriminació racista a Catalunya es donen l'accés a drets socials. O que també els discursos d'odi han augmentat en un 100% i que la majoria han sigut difusos per polítics i mitjans de comunicació. També que el 61% de situacions de racisme no s'arriben a denunciar. I és que el racisme es troba en tots els àmbits. L'educació, la salut, l'habitatge o els serveis socials i, òbviament, també en l'àmbit cultural.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
1: I alegria.
3: Tot el dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: és molt, és com una frase feta quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia. Tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot el dia, bon dia, amb tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més, sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no. Això no es diu.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Que
2: mos dus, que mos dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè... Tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí, no m'ho facis dir perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els traduïm. I els noms de lloc, que són això, els exotopònims, els traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els traduïm en el català, perquè, clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres. Hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, la mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català, és Londres, d'acord? Perquè... Comença això, comença a ser una nova tendència això de traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira, també costa, a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: Ah. En català sabeu com es diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com es diu?
4: Porto.
2: O Porto.
0: I com li diu la majoria de penya? Oporto.
2: Oporto.
0: No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No es produeix la contrària, és per coherència.
0: No, és que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Oh, que bonito. Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... Oporto. No? Perquè, clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, us mereixem el que us passa, Oporto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcú d'una altra us digui Londres o Oporto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
0: Com insult també cola bastant bé, no?
2: Sona bé.
0: Jec,
2: no
0: exotopònim.
2: No dius res i dius tot.
4: Que t'allufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros, amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol més llorejat d'allà és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No és el Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit llorejat?
0: Llorejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
1: Llorejat.
0: De llor.
2: De llorer, no?
0: Exacte.
2: Llorejat. Entres lliure, he dit, hòstia, llorejat.
0: No, no són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan perquè és amb
0: anglès. En anglès. Clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà. Però hi havia molts de noms que eren en anglès. Eh?
1: I
0: l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se'l van haver de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. I... com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
3: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
3: Va, com va. Més, com més coses. No,
1: no, no sé. Mercedes, salt de Mercedes.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims. És hora d'escriure'ls, però n'hi ha que els deim bé, però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. És a dir, que fan saó d'Oporto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes
2: coses. Això m'agrada les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan són àtones es pronuncia nu. En català oriental. A vegades jo m'ho perd.
2: En Pedro s'hi llega al matí i pensa quan les os àtones...
1: Un poc amb en sis, eh? I posen les os àtones. Ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. Baixa, sí. En castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a es Mercadal, no apostrofam, no posant majúscules, venc D-E-S, des Castell, i vaig a es Mercadal, A-S.
2: A-S. Tal qual. I però això no ho va mostrar ningú. En el seu moment, vaig a es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E en majúscula. No.
2: Sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Va de ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
3: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, això no sé com seria, no sé quan seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a es Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, Xise, perdona.
1: Vaig a Samaó, no. Vinga,
2: home. Mos han despistat en seu àtona.
0: Un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En villatina.
0: Després també tenim...
1: L'Haia en villatina.
0: Exacte, en villatina. Ah, sí. També tenim uns altres topònims que també mos duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
3: Etiòpia, malament.
2: Sento obert això.
0: Amb accent, exacte, segur, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també mos canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord?
1: Molt bé.
0: I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc.

0: Torna a pronunciar.
1: Helsinki i Tuomala. Són dos vocals els mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents, perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies. Gràcies.
0: Ja veus que...
1: És que Tuomala finlandès, també. Ja saps, eh? Ja està, perdona, sí.
2: És Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
0: Tuomala.
2: Tuomala.
1: No els esports de Finlàndia, no. No sé com els esports de Finlàndia, t'ho cercaré.
2: Alots.
3: Polivart.
2: Malàisia i no Malàcia, eh? Amb accent de sa. Malàisia.
1: Malàisia.
2: Malàisia.
1: Amb llatines? I llatines també?
2: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
2: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta. Ucraïna. No Ucrània. Ucrània. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
0: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
2: Ucraïna. Sí, sí, sí. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev, perquè aquí també aquí hi ha més complicacions. Però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar. Igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS. Belarús. D'acord?
1: Dades que me demolles tu.
2: Exacte.
1: Vale. Belarús. Belarús.
2: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
0: Ítaca.
2: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
0: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
2: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més. Sense pensar.
2: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
0: Gràcies. I quina música escoltam ara?
2: Si vos agrada el peix de l'Alguer.
0: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Bones. Això és S'altraveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
4: En aquest segon programa seguim el fil amb noves propostes. Comencem

0: estarem fent sobretaula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb la convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarrític, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
1: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
2: A sa secció Glos i Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
0: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altra veu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: No son horas.
1: Se sent?
2: Vols cascos? A la tíbia.

0: micròfon a gravar allò.
1: A gravar allò, sí.
0: I amb l'altre la veu.
1: Quina, o sigui, amb la sortida d'aquí?
0: Potser, sí.
1: Aquest la veu? Vull dir, aquest la posem allà?
0: Potser és més fàcil aquell la veu perquè ens captarà tots dos.
1: Aquest la veu?
0: Està gustant, eh?
1: Ah, aquest està.
0: Sí,
1: aquest. La veu? No, no, aquest, o sigui...
0: És que ets tu sol que et lies, eh? La gravadora.
1: La gravadora la veu?
0: Sí, perquè captarà així a nivell ambient.
1: Sí.
0: I no ens haurem d'estar passant el micro, que serà un pal.
1: Sí.
0: O si no, si vols, posa allò a gravar. Això
2: i els dos.
1: Exacte. Idò, avui volia enxergar de sistemes analògics.

Petita, que és la que no està plegada.

0: i de...
1: Ai. Ai, això és molt complicat.
0: Sí.
1: Jo crec que aquí hi ha una cosa important a mencionar, que és que l'analogia té graus.

0: Clar, és un poc una... És un poc irònic, no? Fer un programa sobre sistemes analògics editats digitalment.
1: Ui, aquest no topa amb la primera inconsistència conceptual,
0: Ah,
1: tu.
0: ah, ah, ah, ah, ah.

Jo trobo que està bé sempre començar una miqueta per lo més bàsic. I anem a dir, de què estem parlant quan parlem d'analògic? Música analògica, art sonor analògic, so analògic. Comencem per aquí.

0: l'Oliver és el nostre acadèmic convidat especial. Bueno, no és convidat, en realitat. L'Oliver és el nostre acadèmic resident.
1: Què vol dir convidat? Jo sóc el col·laborador.
0: Tu ets el resident. no liberes el nostre acadèmic resident.
1: És conserge.
0: És conserge. I llavors a Oliver, com a acadèmic, li preguntarem de què parlem quan parlem de so analògic.
2: És que no puc evitar pensar.
1: O sigui, quan me demanen sobre so analògic...
0: Sobre so.
1: Pues jo no puc, doncs jo no puc evitar pensar en aquests sintetitzadors antics de com els anys 60, no sé, els 70, els mugs aquests, els bucles, tots els sintetitzadors aquests com més antics, el so aquest, més els arps, que definien un poc també el so un poc de l'època.

0: Què vol dir que el so és analògic?
1: Que és representable mitjançant una funció contínua.
0: Si ens apropem al so des del so i no des del so com a la representació de la seva ona,

un fenomen electromagnètic. Que es representa mitjançant una funció contínua.

0: per la definició digital, us haureu d'esperar el proper episodi.
1: Sí.
0: Así hacemos, creamos expectativa.
1: Analògica.

Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.

Bueno, pues com que anècdota guapa que he tingut a partir de participar en Radio Far, a part d'òbviament pues, la part d'aquest retorn dels màners i de retorn de, també de fil de ferro, de que a partir de l'entrevista que els hi vaig fer s'engresquessin a tornar a partir, i això sempre serà molt, molt xulo i un dels orgulls més guais de fer el programa Baquetes. També hi ha hagut alguna de divertida, certa entrevista, pues, cert grup, pues, encara estaven picats entre ells, i un dels membres pues, va dir la seva història, i un altre membre pues, me va escriure un mail quilomètric on me rebatia tot, i me deia que són els dos, que si tal, que si tu ets un mal periodista, que si tu tal, bé. Res, no passa res, vull dir que es mantingui som animat, no fa falta dir qui són. Però vaig riure molt amb aquest mail. La veritat és que van fotre uns bons riures la gent de Radio Far amb aquestes coses, aquestes barades entre grups que es veu que anys després encara seguien. Però bueno, coses tonterietes gracioses i coses molt polides hem tingut amb aquestes, amb Radio Far, perquè ja ara també, i amb altres programes que han participat. I res, visca la ràdio, visca Radio Far, i escoltar Radio Far, que sereu millors persones. Vinga, vamos!

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat.

0: El capvespre queia a les roques fosques del nord quan els pescadors de vorera s'hi apropaven. Un fil gruixat en revoltat a un tros de suro amb un ham considerable era el sistema que s'usava per mirar de capturar morenes i congres, uns depredadors del mar que servien en aquells anys d'escassetat per fer sopa de peix.
1: Època de muda. Capítol 51. Cridar els taurons.
0: Per augmentar les possibilitats de captura, a més de tirar l'enganxall a un lloc adient i deixar el fil ben fermat a terra, també s'abocava al mar un suc carregat de sang i restes de peixos. Les espècies que viuen de depredar-ne d'altres tenen els sentits afinats per detectar on hi ha menjar potencial, com ara una presa damnificada. Efectivament, les morenes, com els taurons, senten atracció per les ferides i tindran més predisposició a apropar-se a llocs on la sang es detecti a l'ambient. Una analogia semblant es dona amb els negocis monetaris que feien els humans. Quan hi ha olor de guanys fàcils i ràpids, prest apareixen els taurons econòmics que acostumen a ser molt més perillosos. Els de la mar depreden per viure. Els de terra viuen per depredar. Quan des de les instàncies públiques es fan gestos de desregulació urbanística, quan s'anuncien mesures de simplificació que en realitat són de desprotecció, és com quan els pescadors de vorera tiraven aigua sanguinolenta a la mar. Això atrau els predadors. Si tenim unes piscines que gasten molta d'aigua perquè renoven íntegrament quasi cada dia, però que en el projecte s'havien plantejat com a sistemes per emmagatzemar aigua pluvial i depurada, estem davant d'un doble incompliment. Perquè s'han fet unes instal·lacions per les quals no es tenia llicència, infracció urbanística, i perquè hi ha un consum hídric molt més elevat, infracció ambiental. Si al final les piscines es legalitzen i la sanció inicial queda en quasi res, estem tirant suc sangonós a l'ambient i s'escamparà la sensació de ser un territori bo per enganyar amb finalitat de lucre ràpid. Si s'estructura una legislació que permet legalitzar construccions il·legals i fer-les revalorar multiplicant moltes vegades el seu preu anterior, estem projectant a l'entorn una secreció que empeny més operacions immobiliàries fraudulentes en rústic, disfressades d'altres aparences. Just a la primera claror de l'alba, els pescadors passaven a recollir els estris que havien deixat calats. Hi havia una quietud natural només alterada per qualque colom que removia dins les coves de la costa. En moltes de les llences s'hi havien enganxat morenes de bona mida que serpentejaven enèrgicament quan l'ham les tirava fora del mar i de la vida. També hi queia qualque congre fosc i elegant. Els esquers i el bru vermellós que s'havien posat dins la mar havien servit per l'objectiu marcat. Els pescadors de vorera d'aquells temps pescaven per menjar. Les captures es repartien entre les famílies, que tindrien feina de gestionar un animal altament carregat d'espines interiors. Al segle XXI, les cases ja no són a l'abast dels menorquins. Els amarraments tampoc. Els diners que es mouen van a poques butxaques. Atraure els taurons de terra a una illa com Menorca és un profund error estratègic. Acaben pagant queixalades a la població resident.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem una olla en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escaufa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la Terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar en, mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, fa esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquita allà, i mos hi duia la calç i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, s'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullingués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera. El podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Mosh, del disc Resultats Immediats, 2012.
1: En terra he escrit el teu nom, per veure si m'escriuries. Es vent s'han aduit els mots i cap carta no m'arriba.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

us agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el Hombre Araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: Adiu. Com va la bota avui?
1: Millor que la sabata i que l'espardeny.
2: A la roca el sol hi toca, Argelès encara més. A Colliure fa bon viure, si teniu força diners. A Porvendres piquen pebre, a Banyuls piquen la sal.
0: Som el municipi d'Europa amb més càmpings. 14.000 llits turístics per una població de 10.500 habitants durant tot l'any. Benvinguts i benvingudes a Argelès.
1: Ha polit Argelès, Argelès ras i curt, i no pas com se sent massa sovint, Argelès de la merenda, sens dubte per influència o traducció del complement sur-mer, afegit en el topònim oficial afrancesat Argelès-sur-mer, o pronunciat a la catalana Argelès-sur-mer. Aquell afegitó serveix per distingir la comuna nord-catalana d'altres localitats que se diuen Priu, igual, i també per atreure més turistes a la costa rossellonesa. Ara, pel que fa a l'origen del topònim, Argelès, segons el filòleg Joan Coromines, provindria de l'argelaga, o l'argelac, vaja, la planta.
0: Ja que som al terme municipal d'Argelès, també val la pena mencionar altres llocs, més enllà del centre, oi?
1: Oh, ja ho crec. A més del nucli antic, del vilatge, metabé de la platja d'Argelès, trepem dos veïnats principals, que són Tetzó de Vall i el Racú. De fet, al Racú hi va néixer un dels cantautors nord-catalans més destacables, en Jordi Barre. Era l'any 1920.
2: A la

0: Flandes.
1: A Colliure hi fa bon viure, i a Argelès encara més. Tal com diu la dita, i ho veiem des de la passejada dels Pins, molt a prop de la platja, que porta el mateix nom. Estem a ple estiu, i els carrers són plens de gom a gom. La gent es passeja, tot i la calor sufocant. Les famílies s'embuteixen a les terrasses. Els gelats són sempre presents a les mans dels nens i se senten moltes llengües diferents i d'arreu. També veiem els pàrquings plens de cotxes aparcats, amb matrícules de diverses nacionalitats. Si mirem cap a la platja, hi veiem la gent acumulada, com si estiguessin en una llauna de sardines. La teva tovallola toca directament amb la del veí. Aquesta imatge és més difícil de veure a la temporada d'hivern. Ara gaudeixen del sol, de l'estiu i de les seves vacances.
2: Tampoc tenim pas de perdre de vista que en aquestes platges argelesenques hi ven pas fora que la gent que estiueja als càmpings del vilatge i dels rodals a l'entorn. Més també hi ha la gent del territori, sobretot de les zones i comarques de l'Albera i del Vallespí. Això fa que hi hagi aquesta gentada pels carrers, places i platges d'Argelès.
3: Vallagustís de l'agost, assedegats d'aigua blava, cap torrat com una fava dins la brasa del sorral. Para-xocs i para-xocs, vallagustís de l'agost, i quan se'n van pensen a l'any que ven, com ha fet vent iran d'una altra banda.

0: propòsit de les platges, aquí, avui, veiem tot de gent estirada, prenent el sol i jugant amb la sorra, sense cap preocupació. Però no fa tants anys, aquestes platges van ser l'escenari d'uns esdeveniments molt més cruels. Es van transformar en camps de refugiats de la Guerra Civil Espanyola, al febrer de l'any 1939. Era ple hivern, feia fred i les ràfegues de tramuntana feien la situació encara més àrdua i dura pels exiliats republicans. L'estat francès no va preveure aquesta riuada de gent que va aparèixer des de l'altra banda de l'Albera. La platja va ser l'únic lloc on els van tancar, un lloc indigne i inhumà. On ara es pren el sol i es juga amb la sorra, milers de persones innocents hi van deixar la vida. Això va durar fins a finals de l'any 1942.
1: Sembla ben bé foll, boig, perquè fet i fet, fa poc temps d'això. És força important que no s'oblidi pas aquell episodi tràgic de la història. Per en saber més sus del tema, se pot visitar, per exemple, el memorial del camp d'Argelers, o també, pas massa lluny d'aquí, la maternitat suïssa d'Elna, que va tenir un rol important, capdalt, per salvar i protegir els mainatges naixits i sul punt de néixer en aquell entorn hostil.

I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Massana, també anomenada Torre de Perabona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic regne de

0: va ser construïda pel rei Jaume de Mallorca per poder tenir vigilat el pas i la mar. Actualment és un parc natural protegit i s'hi pot fer senderisme i és un bon lloc per fer-hi una excursió familiar. Menys, sobretot, en els dies en què bufa tramuntana.
1: Això segur, i sempre sul territori muntanyenc d'Argelers, a la serra de l'Albera, me al límit amb el terme comunal de Sureda, veieu, vos agradarà anar fins a la capella de Santa Maria del Castell d'Oltrera, avui en ruïnes, com el castell del mateix nom, d'Oltrera. S'apunta una bonica passejada amb unes vistes impressionants sus de la mar i de la plana del Rosselló.

0: Adéu, Feliu, si tornes pas escriu.
1: Surs d'una fulla d'oliu.
2: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat, sent amb absoluta seguretat que em bugiré de nou. Crec que no podem passar altra vegada per una d'aquelles èpoques terribles. Sé que aquesta vegada no podré recuperar-me. Començo a sentir veus i m'és impossible concentrar-me. Així que faig el millor que puc fer. Tu m'has donat la màxima felicitat possible. Has estat en tots els sentits el que un pot ser. No crec que hi hagi hagut dues persones més felices que nosaltres, fins que ha arribat aquesta terrible malaltia. No puc lluitar més. Sé que arruïn la teva vida, que sense jo no podràs treballar. Sé que ho faràs, ho sé. Ja veus que no puc ni tan sols escriure adequadament, no puc llegir. El que vull dir és que et dec a tu tota la felicitat que he tingut en la meva vida. Has estat totalment pacient amb jo i increïblement bo. Vull dir-ho, tot el món ho sap. Si qualcú hagués pogut salvar-me, aquest qualcú haguessis estat tu. Ja no queda en jo res que no sigui la certesa de la teva bondat. No puc seguir arruïnant la teva vida durant més temps. No crec que dues persones puguin ser més felices del que ho hem estat tu i jo. Benvingudes, benvinguts. Comencem el programa d'avui amb aquesta terrible carta i alhora commovedora que l'escriptora Virginia Woolf escriu al seu marit Leonard per ratllar d'un tipus de carta que no són gaire agradables, que són incòmodes, però que desgraciadament també s'envien o es troben. Aquestes són les cartes de suïcidi. Jo som Andreu Llamburu, mos acompanya a l'edició en Checkpoints i això és Epistolari Express.

0: A la primavera de 1941, la salut mental de l'escriptora Virginia Woolf, el seu trastorn bipolar, es va descontrolar definitivament. Va esclatar la Segona Guerra Mundial, la seva casa a Londres es va destruir i la seva biografia sobre l'artista i crític britànic Roger Fry va tenir una freda acollida. El 28 de març va desaparèixer de casa seva. Va ser el darrer dia que se la va veure en vida. El 31, un dia de sol que esborrava niulats per d'un fred per esculpir estàtues de gel, l'escriptora va aparèixer ofegada a les aigües gèlides del riu Ouse, molt a prop de casa seva a Sussex. Quan la van trobar, el seu fidel bastó bressolava a la vorera del riu. L'escriptora havia introduït dues enormes pedres a les butxaques del seu abric per evitar que el cos pugés a la superfície massa prest. Sembla ser que no era la primera vegada que la gran novel·lista havia intentat acabar amb la seva vida. Qualcuns dies abans havia tornat a casa seva amb el vestit totalment xop perquè, segons ella, havia caigut al mateix riu i se li havia oblidat les pedres. Na Virginia havia deixat dues cartes, una al seu marit i l'altra a la seva germana Vanessa Bell, en les que explicava que la seva decisió desesperada obeïa a la seva negativa a reviure els deliris torturadors de la seva antiga bogeria i a obligar els demés a suportar-los. Però abans d'analitzar aquest tipus de carta, anem a donar quatre punts de la biografia de la genial escriptora. El seu nom era Adeline Virginia Stephen, però ha passat a la història de la literatura amb el llinatge del seu marit. La seva carrera literària va començar en el periodisme literari, concretament en el suplement literari del The Times. El 1912, quan tenia 30 anys, es va casar amb en Leonard Woolf i amb diversos companys van fundar el grup de Bloomsbury, grup que encoratjava un enfocament liberal de la sexualitat. Juntament amb el seu marit, va fundar l'editorial Hogarth Press, que va donar a conèixer joves promeses de l'època, com el T.S. Eliot, autor de La Terra Erma. És autora de les novel·les L'habitació de Jacob, Mrs. Dalloway, El far, entre d'altres. La seva tècnica de monòleg interior i el seu estil poètic es consideren com una de les contribucions més importants de la novel·la moderna. En la seva adolescència, na Virginia va patir abusos sexuals per part del seu germanastre, que era més gran que ella, cosa que la va dur, més endavant, a desenvolupar un trastorn bipolar i que la va condicionar també a l'hora de mantenir relacions sexuals. Així, doncs, va ser aquest trastorn que la va empènyer a posar fi a la seva vida?
1: This is Daniel Johnston speaking from a mental hospital. They tell me I'm crazy here. Out come the demons.
0: Òbviament, el seu trastorn bipolar, malaltia mental greu que es caracteritza per canvis dràstics en l'estat d'ànim, on les persones afectades oscil·len entre episodis d'eufòria i activitat i períodes de tristor i desesperança, en va ser una de les causes, perquè la decisió de posar fi a la vida depèn de molts altres factors en els que ara no entrarem.
2: Si pensara con claridad, Leonard, podría decirte que estoy luchando sola y envuelta en la oscuridad y que solo yo conozco, solo yo comprendo mi propio estado. Y tú vives, dices que vives con la amenaza de mi extinción. Leonard, yo también vivo con ella.
0: Però què va impulsar a Virginia a escriure aquesta carta? Les raons per escriure una nota d'aquest tipus són molt diverses. La sociologia, psiquiatria, psicologia i grafologia, entre d'altres, s'han encarregat d'estudiar aquesta tragèdia. En aquest cas, veiem l'explicació del motiu i un intent per alleugerir el dolor del seu marit, tractant de minimitzar sa culpa. Segons Simon Critchell, autor de l'assaig, A punt sobre el suïcidi, aquestes cartes són, i citem, una darrera i normalment desesperada tentativa de comunicar-se. Una comunicació final. No es vol morir sol, sinó en companyia d'una o més persones, als qui la nota va dirigida.
2: Querido Leonard, mirar la vida a la cara. Siempre hay que mirarla a la cara. Y conocerla por lo que es. Así podrás conocerla, quererla por lo que es. Y luego guardarla dentro.
0: Tema tabú, delicat, incòmode, sovint amagat, del que no hauríem de tenir ni por ni vergonya de ratllar i debatre àmpliament. Però nosaltres ho deixem aquí, recordant la genialitat de l'obra de Virginia Woolf, i mos acomiadem amb les immortals paraules finals de la seva novel·la Les ones.
3: La mort és el nostre enemic, i és en contra de la mort que valco brandant l'espasa, amb els cabells flotant en el vent com els d'un jove, com flotaven en el vent els cabells de Percival quan galopava a la Índia, endinsant els esperons contra els flancs del meu cavall, invençut, indòmit, em precipit en el teu encontre, oh mort. I ses ones romperen sobre sa vorera.

Postdata. S'acomiaden de Voltros en Xec Pons i n'Andrea Iamburu. Això és Epistolari Express a Radio Far, Menorca.

0: Bon dia i alegria, i seguim amb aquest cap de fibló, el programa de punk de renou de Menorca. I avui tenim dos convidats de molta, molta i extra qualitat. Tenim en Chechu i en Lluís, la padrina, que ens acompanyen des de Mallorca, però avui són a Menorca. En aquest espai de Hardcore 13, bones tardes.
1: Què tal, com anem? Bones tardes.
0: Com esteu?
2: Hola.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionam amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a Ràdio Far Menor.

Cup.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Trop la via al tren. Han crescut unes flors. Malgrat la salabror del mar,

l'època dels primers talaiòtics. Amb molta cura examinen les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Hey!

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

No sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor a la lluna, perquè abans que arribi el sol doni aquell punt de claror.

sona, enriqueix aquesta estona, aturant el pas del temps. Les parets tortes

0: Gràcies, molt bona. Molt bona, molt bona, molt bona. Sou bons, tio. Us convidarem un altre dia.
1: Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clat se'n vull, publicat el 2026.

0: Doncs gràcies per ser-hi en, en aquest programa de Ràdio Far. Us explicava antes i vosaltres hi compten els oients que tenim podcast a la web, per xarxa, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema, vam?
1: Però al final tracta de nosaltres, de... Pues el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues això, ganes de festa, platja, i... Sí, això...
0: un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que jo toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar vos la música? Hi ha qualsevol moment definitori així peliculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem a grup.
1: Bé, pues, al final això, pues, de petit comences amb la música, tal, després dius, hòstia, que potser... Cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues mira, quan te dones compte, estàs a un conservatori...
0: Ja. Liat tot els capvespres, allà, fins que acabes amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues igual, que canto així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per alguna cosa més que pots aguinar els dos de nou. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, acabes sí. A una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, del Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, eh? En tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Diuen que primer van venir els contes. Milers d'anys després, els llibres. I segles després, la ràdio, el cine, la televisió... L'ésser humà sempre troba la manera de transformar la ficció i permetre que aquesta mos acompanyi. Necessitem que el món sigui més gran per respirar, mirar el cel i agafar una bona bafarada d'aire. Que, per cert, si algun dia us preneu el temps i mireu detingudament en el cel, potser podeu observar fines línies que connecten els núvols. I és que encara queden alguns estenedors dels déus per allà dalt. I si no, demaneu-li a la senyora Amèlia, aviam què vos diu ella. Comencem. La mà de contes aquí, a Radio Far Menorca. Us narra n'Andreu Llamburu. Entre els núvols hi pengen estenedors. Alguns són llargs com una tarda avorrida, d'altres més curts que un petó de ratolí. Els déus hi estenen la roba amb pinces de fusta i la deixen assecar perquè balli amb el vent. El més bonic és el de la deessa de la bellesa, que el té ple de vestits i mocadors de colors. El més brillant és el del déu de la nit, que l'ha decorat amb estels que tan sols s'encenen quan s'apaguen els fanals de la ciutat. Diuen que al cel hi ha un estenedor damunt de cada pati de la terra. Per això, si algun dia trobes pinces al teu pati, que no t'estranyi que truqui a la porta un déu descuidat per demanar-te amablement que els hi tornis. Quan els déus van haver d'escollir un lloc per al seu estenedor, cap d'ells no el volia damunt del pati de la senyora Amèlia, perquè era una senyora molt rondinaire i s'enfadava de valent quan trobava pinces en terra. Així que van fer un sorteig, i ves tu per on, que li va tocar el déu Ramon, que sempre anava acompanyat d'una bandada de pardals. Era el déu de les molles de pa, i els ocells li tenien molt d'afecte. Pobre Ramon, van pensar tots. Si li cau una pinça, i ja es pot ben preparar. Però, per sort, les pinces que perdia el déu Ramon mai arribaven a tocar terra, perquè els ocells es divertien agafant-les al vol. I en prova de gratitud, el déu Ramon els hi donava molles de pa i els hi deixava dormir dins de les butxaques de les camies que tenia esteses. I dia rere dia estenia la roba sense perdre ni una sola pinça. De vegades sota el sol, però sovint sota la pluja, perquè la pluja prefereix caure quan hi ha roba estesa. Això bé ho sabem. Però un matí, el déu Ramon va veure preocupat que faltaven alguns ocells al seu estenedor. Que estrany, va pensar. Però va seguir estenent sense donar-hi gaire importància. El dia següent hi havia encara menys ocells i l'altre encara menys, fins que un dia no hi va trobar cap d'ocell al seu estenedor. El déu Ramon va provar de cridar-lo xiulant. Va llançar molles de pa per tot el cel. Va estendre les camises amb les millors butxaques, però els seus ocells no tornaven. On deu anar ben anat? Es va preguntar amb tristesa i va continuar recollint la roba. De cop i volta, es va endur un gran ensurt. Una de les pinces era a punt de caure. El déu Ramon va estirar el braç per intentar agafar-la, però la pinça era massa enfora. No volia molestar la temuda senyora Amèlia, així que va fer el cor fort i va pujar damunt de l'estenedor. No era gaire bon equilibrista, s'ha de dir. Així que va lliscar gairebé el primer pas i va quedar penjat de l'estenedor per les espatlles. La pluja, en veure'l estès, va començar a caure amb força mentre el déu Ramon, indignat, estirava els dits cap a la pinça de fusta. Quan finalment va poder agafar-la, es va desprendre de la corda i va caure cap al pati de la senyora Amèlia. El Déu Ramon va endur-se les mans al cap. Ai, redeu, la senyora Amèlia s'enfadarà. I va marxar tan de veres que es va endur l'estenedor enganxat a la jiqueta. Va baixar saltironant pels nívols i va trucar a casa de la senyora Amèlia, nerviós, preocupat, disposat a disculpar-se. Quan la porta es va obrir, un munt de pardals afanyats van sortir volant de l'interior. El Déu Ramon els coneixia. Eren els seus pardals, els del seu estenedor. I darrere de tots aquells pardals va sortir la senyora Amèlia, somrient satisfeta, amb les pinces del Déu Ramon a una mà i un gran caçapapallones a l'altra. Es va acostar tranquil·lament, somrient d'orella a orella. Va agafar amb cura les mans del Déu Ramon i li va xiu-xiuejar a cau d'orella. No t'imagines, Ramon, com m'ha costat que per fi vinguessis a molestar-me. Des d'aleshores, els ocells han tornat a les butxaques de les camises esteses i entre els nivolats, els déus xiu-xiuegen i es pregunten: què li deu passar a en Ramon? Cada cop està més distret. Com és que, des d'un temps ençà, li cauen tantes pinces? Deu tenir a la senyora Amèlia ben contenta. Al pati de la senyora Amèlia, d'Arturo Abad.

Thank you.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvingudes a Ràdio Far. Estem amb el programa de residents on entrevistam artistes en residències a casa d'artistes. Avui tenim aquí en els estudis de Ràdio Far en Yorgos Petrou, que és un artista visual xipriota, la pràctica del qual abasta l'escultura, performance, fotografia, cinema, escriptura per fer intervencions artístiques en llocs de significat geogràfic, històric i mític. En Yorgos participa de la residència Illa, que és un projecte impulsat per Europa Creativa i el Goethe Institut, i la seva trajectòria professional es pot resumir en que es va formar en Belles Arts a Chelsea College of Art and Design de Londres, en fotografia a la Royal College of Art a Londres, i ha rebut beques de l'Arts Council England el 2023, 2022, 2020 i 2019. També ha estat premiat pel Cultural Service Ministry of Culture de Cyprus 2023, 2020 i 2018, així com per la Royal Docks London 2021. Com podeu veure, la seva trajectòria és extensa i, a més des del 2011, els seus projectes s'han exposat en galeries i centres d'art d'arreu del món, com Grècia, Anglaterra, Austràlia, Xipre, Alemanya, Brasil i també les Illes Balears. Benvingut, Yorgos, welcome.
1: Thank you, hi.
0: Se m'ha oblidat dir que aquesta entrevista serà en anglès per les persones que mos esteu escoltant i començarem amb una pregunta molt genèrica. So, Yorgos, in general terms, which is the framework of your artistic practice?
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G, descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Així com la mirada històrica de la calç es gira fins al punt de fuga de la prehistòria menorquina, amb el costum d'emblancar, hem de fixar la mirada fins a l'època musulmana, un costum que ja no s'abandonarà fins als nostres dies.
1: En relació a la costum d'encalar, a la qual jo volia fer especial menció, perquè és una particularitat molt, molt pròpia de Menorca, molt mediterrània, a més, dir que la costum d'encalar a Menorca no ve de, no ve d'època medieval ni d'època moderna. Ve, està documentat com a mínim des d'època andalusina, d'època musulmana. L'època andalusina a Menorca va del segle VIII-IX fins al segle XIII. I això ho sabem gràcies a un cas concret, molt recent, que és a Ciutadella, que és el poble situat més a ponent de Menorca, que l'any 2021 es van fer unes excavacions d'urgència en el nucli històric. Ciutadella era la Medina Minorca, la ciutat musulmana de Menorca, gent de poder en època d'època andalusina, i en el subsol de l'Ajuntament, que era l'antic l'antic palau del governador militar de Menorca, anteriorment havia estat l'antic alcàsser reial i en època més antiga havia estat l'antiga alcassaba musulmana de la Medina Minorca, es van documentar un barri de cases associades a la Medina, on ja va quedar patent l'ús de la calç per emblancar les parets de les cases per de fora i per de dins. És a dir, que ja en una època musulmana el costum ja existia. És a dir, que no ve d'època moderna. És a dir, que podríem dir que l'arquitectura actual mai està concebuda per veure's en pedra vista. Des de sempre s'ha encalat. Comentar-vos també una altra excavació que la vaig fer jo, la vaig dirigir jo, en el nucli històric de Ciutadella, concretament de les Andrones. Es va ser una excavació d'urgència arrel de renovació de clavegram. És un carrer molt antic, és un carrer que té un traçat molt irregular. Vam poder documentar que les cases que actualment flanquegen aquest carrer eren estructures d'època tardomedieval, encara es mantenien en peus, i d'època d'inicis d'època moderna. I en els nivells més associats en els paviments antics del carrer vam poder documentar que sí, que en aquesta època, entre el segle XV i el segle XVII, a Menorca i a Ciutadella, en aquest cas, ja era costum encalar les cases. Vull dir que no és una cosa recent. Dic que en el segle XVIII, l'època de les dominacions estrangeres de Menorca, Menorca sabeu que va ser britànica, va ser francesa, va ser espanyola, ja està perfectament documentada la costum d'encalar, en el segle XVIII. I en el segle XIX, a l'època a la qual pertanyen aquests gravats, ja no només era un costum encalar, sinó que era una autèntica obsessió. Una cosa obsessiva, no només pintar les parets, sinó pintar les parets seques, pintar els portells de les parets seques, pintar les pedres, les pastaretes, els camins, tot se pintava de blanc, en calç. I això és una característica que la gent que ens visitaven, els viatgers del segle XIX, ja cridava molt l'atenció de la blancura de la Menorca d'aquell temps. Un exemple, us poso tres exemples que són molt emblemàtics a Menorca, és el cas d'en Francis Schroeder, que era secretari d'escomodor de l'esquadra nord-americana establerta la primera meitat del segle XIX en el port de Mou. I aquest senyor va viure a Menorca l'any 1845-1846, després va tornar als Estats Units, va fer una publicació sobre les seves experiències a Menorca, i ho recalca, recalca la senzillesa de l'arquitectura popular menorquina, però a la vegada recalca la pulcritud i la netedat de les cases menorquines d'aquell temps, precisament per això, per la costum aquesta reiterada i obsessiva d'encalar els edificis. Un altre cas és aquest, és d'en Gaston, com veus, que ho podeu llegir, en Gaston Villier, no sé francès jo, aquest senyor era etnògraf, pintor, il·lustrador, i va fer un viatge a finals del segle XIX a les Illes Balears, a Còrsega i Sardenya, i després ho va publicar en un llibre que va titular Les Illes Oubliées, les Illes Oblidades.

0: I de dir que la part dedicada a Menorca ho il·lustra amb aquesta il·lustració tan curiosa i li dedica una pàgina. El costum, diu a Menorca, diu el costum, els dissabtes de bon temps, les dones surten al carrer a repassar els enfronts de casa seva per deixar-los impòluts. I ara la il·lustració que és molt, molt interessant perquè es deia que jo no podien arribar, ho feien amb un palo i en la garnereta. És a dir, que ja es dirà que li va cridar molt l'atenció a aquest senyor, a aquest costum i la pulcritud i la netedat de les dones menorquines d'aquell temps.
1: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
0: Si fer calç era feina d'homus, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homus, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
1: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors. Amb el tema del camp, ja era com un costum, s'ha de tenir el poal de fregar, el pedaç de fregar, el coixí i el test de secar els de vora. Avui agafaríem dos pedaços d'espolsar per dir una cosa, llavors agafaves, sí, el pedaç d'espolsar, de fregar, el perol i el perol de secar-los. I la garnereta sempre estava a punt.
4: Era una senyora que tenia una saca o dues a casa seva i venia 2 quilos a una, 2 quilos a una altra, o en volia 5, ho venia això així.
2: No l'anàvem a comprar. En el carrer Castell Rupit hi havia una senyora que venia a calç. I aquesta senyora venia a calç i venia a carpó. Hi havia forts de calç a Ciutadella, i com a tots els pobles, supòs, i aquesta senyora tenia aquests torrossos de calç a casa seva.
1: Generalment s'emblancava dues vegades a l'any, una a principis d'estiu i l'altra per Nadal. Però les cases són espais vius i per mantenir nets els murs sempre hi havia reuat un polet amb calç i la seua garnereta.
0: A Menorca, s'acostum d'encalar, si veniu qualque dia i veus edificis que no han estat reformats, veiem aquelles gruixes de calç. Jo em va molt bé aquestes gruixes de calç per, quan me demanen fer un estudi històric d'un lloc o d'una casa, m'ajuden a veure com la casa ha anat cresquent al llarg del temps a partir dels gruixos de calç. Hi ha cases que tenen gruixos així, que són vegades i vegades de durar calç de manera reiterativa al llarg de generacions. Jo que em veig que ho piquen, me cau de l'ànima, perquè és el testimoni de la feina de moltes dones. Clar, això ho deia perquè a Menorca s'acostuma era donar calç dues o tres vegades en l'any. Se donava a principi d'estiu, ara, en aquesta època, antes de Sant Joan, i també se donava per Nadal, però totes les cases, jo això encara ho he vist, la senyora de la casa, o la madona, s'encarregada d'un lloc, d'una masia a Menorca, tenia sempre un poal en la calç a punt, allà, en la garnereta, per sempre anar repassant tot el que eren les zones més embrutadisses, un sòcol d'un enfront, d'una façana, els baixos, sempre anaven repassant. Encalar era sinònim de ser una dona neta i de tenir la casa pulcra i impòluta.
4: i els porxos se feien, s'acostumaven a fer també aquest temps, però no era tan sols per la temperatura, sinó que perquè hi havia més calor. I dins els porxos, que antigament no hi havia una bombilla, i aprofitaven quan hi havia més calor per no tenir la calor del mes de juliol o agost, però era quan hi havia més calor de les cases i aprofitaven aquestes fetges. Normalment, antes de Sant Joan semblava que acabava el món, antes de Sant Joan havia d'estar llest. Hi havia mesos que quasi quasi semblava que no podies fer feina, però al final havies de fer feina tot l'any. Mm-hmm. Però cercals amb la quinada fora en l'hivern era un pot disbarat, no aguantava, s'embrutava.
3: Jo, com que per el dinar hi tenia missatges i tenia gent, es veia tota la família, jo me'l dava a tenir el punt per ella fer, però jo havia de fregar i llevar els quitxos, havia de posar mobles, i vist que un dia jo cansada i mo mare, és que si no vos digués res, blancaria el cul en tàufol i tot, li vaig dir, perquè me tenien pipada, perquè quan tenia tot bé, ai, ara això queda malament, sinó que m'han de fer aquell, i així no. Era curiosa, ho va molt bé.
2: Van més sovint els baixos de lo que fos, de menjador, de cuina, els baixos, perquè normalment s'emblanquinava una vegada cada any les habitacions, el menjador, la cuina, de vegades fa dues, depenent de si hi havia cuina de ferro, si fa un foc en terra, depenent de com, de quin tipus de foc i fum es pogués fer. Només les habitacions una vegada en l'any, que jo recordi, i els teixos també són una vegada en l'any, els experiments. Llavors, els baixos era el que allò es havia de repassar. Clar, si hi havia fiots, hi havia mans, per la paret, evidentment, la calç no es podia fer net amb aigua, es havia de tornar a pintar damunt. De fet, no sé si t'has fixat en unes cases de lloc, habitualment tenen una gruixa de calç molt grossa i has de passar i tornar a passar i d'emblanquinar dia sí, o bueno, dia no, setmana sí, setmana també. Aquesta calç es guardava dins un perol tapat d'aigua. Posaven la calç a fondre, perquè no, era calç de torròs, i es fonia. Aquella calç, quan s'assolava baix, quedava una capa d'aigua damunt. I quan tu havies de treure, després agafaves un poal més petit, agafaves una part, el que t'assemblaves que havies de mester, i ho aclaries amb aigua. I perquè no es feies malbé, sempre procuraves que hi hagués aigua damunt.
4: Sí, sí, sempre tenia la garraneta de la mà, sempre baixats, pauades de gelats per les parets, li agradava molt la netedat i sempre tenia la calç. En aquell temps la calç la tenia en la casa centrada de la vivenda, del lloc.
2: Una garnereta feta de palmes, les garneretes que ja es devenien expressament. Vull dir, qui venia a la calç ja venia a la garnereta també. I eren les garneretes de palmes amb un mànec allò fermat i les palmes baix, petitona, que t'acabia dins la mà. I el que també fèiem era quan havíem de fer un bocí més amunt que no hi arribàvem amb escala, per exemple, era fermar aquella garnereta una canya. Habitualment ho emprava més per fer espati, quan tocava fer lo d'espati. Sí, normalment dins un magatzem, normalment hi havia un magatzem i aquell magatzem pues, era el lloc on hi havia el poal de secals. Un magatzem més o manco prop de sa casa, vull dir. Vam, els de fora, no fèiem tot els de fora, es fa el pati. Dit ahir d'allà on s'arribava, el que seria l'alçada d'un primer pis, ho fèiem les madones, i tant. El pati, me refresca a l'arribada. A l'arribada d'un lloc hi ha el pati, no? On hi ha l'entrada del lloc, on hi ha la formatgeria, i solia, aquí on nosaltres estàvem hi havia, per exemple, l'entrada de la casa, la formatgeria, l'estable del cavall i aquestes coses. I això era el que se feia.
1: una casa implica moltes feines, i més les cases dels llocs. Les madones comptaven amb l'ajut de les filles, si en tenien, per a les feines domèstiques i, per tant, per emblanquinar l'interior del casat. Com han explicat altres testimonis, en algunes famílies els fills també col·laboraven en l'encalat del lloc, però només en els exteriors. En algunes ocasions, també es contractaven altres dones per emblanquinar.
2: Què recordes? Jo recordo haver vist dones en l'escala penjada, va dir dues senyores que anar amb una escala cap per home a una casa, pues, emblanquinar davant les vistes en l'escala i el perolet de la calç, ho he vist.
5: Moltes o...?
2: Jo només en vaig veure dues. Dues persones tenien molt localitzades.
5: Clar, també vivint al camp supos que no era...
2: Que no era gent que veguessis cada dia. Que nostra... Jo he vist fer-ho a moara, ho he ajudat a fer jo també, i segons quines coses, que per exemple teníem uns experiments, traginada o el que li diguis, molt alts, i a vegades venia una dona.
6: Però no sempre.
2: Jo ho vaig veure fer a moara. I tot i això, també hi havia que, clar, tu tenies a ta mare major, per exemple, o sàvia, o el que fos, que llavors les filles anaven a ajudar sa mare a emblanquinar o fer ses desat de fondo i totes aquestes coses. Era com molt lleig que sa filla no anés a ajudar sa mare a fer-li sa emblanquinada o...
3: Jo no vaig tenir emblancadora mai, més que una vegada quan van anar al Furí, que era molt gran i molt de porços, i va venir una altra jornalera també a fer ajudar-nos. I a vegades els dissabtes, quan venia, perquè allà sempre fèiem els baixos, emblancats, si hi havia morrades de zalots o això, i emblancada vermell, perquè després era... I no hi havia vist d'emblancar fregant joanada, perquè no hi havia palos, després ni fregones.
2: Jo d'aquesta persona que venia a casa nostra era una vecina que supos que no tenia, a lo millor, tanta feina o no, per guanyar-se un jornal en més. Era una vecina de lloc, d'aquest barri, et que jo record va vist venir. No era el seu ofici, més que era madona igual, era una vecina, i aquesta senyora, quan li deia estem que fets experiments i això, i acordaven un dia i aquell dia venia.
4: Sí, anava a moltes bandes a blanquinar, porxos, de tot, estudis, de feia de tot. Veia. I tenia una altra dona que a vegades se van trobar, i també hi anaven amb sa cosina, però normalment amb una altra dona.
5: Solien anar de dos en dos o depenia?
4: Quasi sempre solien anar de dos en dues. Quasi sempre solien anar de dos en dues, perquè, clar, si feien un estudi i començaven a les 3 del vespre, a les 5 o a les 6 havien de tornar-se a puesto i dues dones ho podien fer una, no tenien prou temps.
2: La gent cantava. Jo record molt, jo no he estat cantadora, per tant jo no cantava, però jo record molt a ma mare dalt l'escala fent una cantada. Inclús tenc una anècdota, teníem una escala molt alta, ell cantava tan feliç, enganxa el poal de la calç i va anar baix de dalt l'escala el poal, i va de calç i esquitxos fins a l'experiment, quasi. Aquell dia ja no va cantar més. Et justo va ser que mos van pensar que havia caigut ella.
7: En 70 anys a l'esquena, la pipa sempre flor de llavis, contemplant...
1: Com ja hem sentit, emblanquinar era una de les tasques de casa que havien de fer les dones. Però en el darrer quart del segle XX, alguns homes van començar a fer aquest ofici, encara que amb certa vergonya, ja que sempre s'havia considerat una feina femenina. Tanmateix, al principi, els primers emblanquinadors sols encalaven els enfronts i no entraven a l'interior de les cases, que era territori exclusiu de les dones. Aquests homes no sols es van apoderar de la feina, sinó que també van anar substituint progressivament la calç per la pintura.
4: A partir del 80, 80, 85. Tampoc eren feines, no massa... El que no volien fer quasi els homes, quasi. Anaven a emblanquinar, era com un poc allà rebaixat, al principi. Però després se va posar, diguéssim, quan nosaltres el vam posar hi havia ja dos o tres més, van començar dos o tres més i se va anar canviant el ritme de fer feina i... En fi, moltes coses se van anar canviant amb l'estil de blanquirar. Sí, sí, sí, tradicionalment era quasi entrar dins una casa amb blanquinar, era quasi a molt de puestos, quasi, no t'ho dic que massa els primers, però segurament son pare d'en Guillem Torres i aquests, llavors, els que t'he dit jo, ja n'hi havia qui ni siquiera entraven dins cases, només ho feien els de fora, les dones feien els de dintre, amb el sentit de que no deixaven tant d'anar, com les dones quan havia acabat, fregaven i ho deixaven net, i nosaltres, en principi, nosaltres jo la vaig fregar mai, jo que recordi. El que passa que ho tapàvem en pedaços, ho garnàvem, a vegades posàvem un empunyat de serradís, però fregar com feien les dones, no, això no ho feia normalment, ni que recordi. Tampoc te diria que no. Quan nosaltres vam començar, que eren tres, després ja hi va haver més d'un ranxo que se posaven pel seu compte també, molts s'estimaven més pintar que no emblanquinar. Pintar, blanquinar no deixava, era diferent, la pintura, la calç menja, no? Jo si fèiem un dia d'emblanquinar, ens bevíem un pot de llet, perquè, en fi, la tenien que fondre, la calç, i això ja llevava, la pintura era més pràctica, agafaves barril, rodillo i pintar, i blanquinar no, s'emblanquinar agafàvem garnaretes, després quan nosaltres vam posar a pintar ja les garnaretes acabaven, vam agafar un pinzell a posta per emblanquinar, però a posta, per calç, perquè no eren igual que els de calç de pintar, eren diferents, i res, sí.
1: En aquest capítol hi han participat Antoni Camps, historiador, na Maria Cardona Riera, filla d'emblanquinadora de ferreries, na Sisca Enric Pons, nascuda a la Torre del Ram i criada a Torre Petxina, i en Bep Taverner, nascut a Ciutadella i fill d'emblanquinadora i emblanquinador d'ofici.

Obrint aquesta llauna comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, assegut amb intranquilita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva. Puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, he remputat el mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, o mira, sóc un fantasma que fa música, amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però et cerca encara mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel, i un estel que ha perdut el seu fier rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlar-me però no ses emocions, veure-ho tot borrós i fosc, no sortir d'aquest bosc.

dia veient els núvols passant, un metge aquí terra, fugint de sa guerra, tancats ulls imaginant pujar suratge de demà. Com aquestes ribes estan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades d'esperança, vull recuperar el primer d'octubre, tornar a quedar

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa, perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir, perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de

arrossegues dies clars. Dones caloms les teves galtes, sense maletes ni compromís, viatjant sense rumb mentre m'adormiu, sense deixar de ser salat, encara que nedem a un riu. Que mai més recordem allò que érem amb melangia, sense culpes, penes ni perduns, que al final s'esborra sa ferida.

0: Benvingudes, benvinguts.
1: Som a Ràdio Far i això és...
2: Arizones.

0: Hola, bones. Aquesta setmana anem un poc tard, però no passa res. Arizones, com estem? Com anem? Com va tot, Gavi?
1: Ai, molt bé. Bon. Bé, entrem en el fatídic mes de desembre.
0: Que horrible.
1: Té, horrible, que té 31 dies, però sembla que tingui 3, no? Jo, en lo personal, estic contenta. Estan passant moltes coses al nostre voltant a nivell polític, però no les comentarem avui. Jo crec que les deixarem per el darrer programa de la temporada. Mm. Farem un alegato a favor de les dones i del Ministeri d'Igualtat i de la llei del sí és sí i de tot això.
0: Sí, a favor d'Ana Montero, mesquina, que està rebent uns pals bueno, per totes bandes, que aquesta dona sí. Mostè... Bueno, jo passo un poc de pena per ella.
1: Total.
0: Mm.
1: Tu què?
0: Molt bé.
1: Tu com estàs?
0: Bueno, no diré que estic superbé. No seria la millor setmana de la meva vida. Però sí, perquè venim d'uns mesos de... S'octubre i novembre sempre venen carregadets i el desembre és molt, molt, molt heavy. I sempre va ple de feina. I quan tu n'és autònoma, com jo, i un poc precària, per què no dir-ho, i fa falta complir objectius i arribar als terminis i, a més, ser mare, ser amiga, ser parella, ser, bueno, ser tot el que som.
1: Superwoman.
0: Exacte. Pues costa. Arribar a final d'any, 2022, arribarem allà derrapant.
1: A més, tenim un podcast, no?
0: Exacte. I a més tenim un podcast.
1: Perquè no fem prou coses.
0: No, exacte.
1: Però
0: mos dona moltes alegries, també.
1: Mos dona moltes alegries, però bueno, necessitem un sponsor molt ric. Necessitem algú ric. Si algú amb molt de diners està escoltant això...
0: Vinga.
1: No?
0: Sí.
1: Podria fer que tu deixessis de ser una precària autònoma, una autònoma precària o una precària autònoma, i jo també. Vull dir, podríem ser riques també nosaltres.
0: No? Un poquet. No volem ser riques, volem estar tranquil·les.
1: Sí,
0: no, riques
1: i
0: no
1: llegir, mirar pel·lis, escriure un poquet...
0: Exacte. Bueno, igual si fóssim dones de ciències, si jo fos una dona de ciències, això no me passaria. O tal vegada sí. Mm-hmm. Però igual sabria calcular millor aquests pics de feina, no? Però què hi farem? Jo som una dona de lletres pures. Grec i llatí eren la meva passió i la meva especialitat a batxillerat. Després m'haig enamorat del món de la imatge i de la comunicació i la meva vida universitària i professional s'ha desviat cap allà. Però jo sempre vaig pensar que seria escriptora o pensadora o... o artista. Sí,
1: ho
0: no sé.
1: Tampoc, eh?
0: I tu, Gavi, tu ets de lletres o de ciències?
1: Jo, mira, jo anava a una escola de química, de fet.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, mira.
1: Anava a una escola de química i quan tenia 13 anys pensava que me dedicaria a la física.
0: Ala, no sabia, Gavi.
1: Pues sí, se me donava molt bé, en realitat. De fet, me vaig quedar enamorada d'una profe de física. Això ja hi ha gent al meu voltant que ja ho sap, però bueno, ho tornaré a explicar. Que va entrar a la classe...
0: Uh-huh.
1: I va dir, va entrar a casa i va dir, va fer un cercle molt gros a la pissarra.
0: Uh-huh.
1: I va dir, això és la física. Va dir. I va fer un puntet molt petit, allà enmig, perdut. I va dir, això és el que estudiarem nosaltres.
0: Wow.
1: I en aquell moment va ser com, uai, jo vull fer això, m'encanta.
0: Clar,
1: és meravellós.
0: Clar. I quantes coses encara per abarcar i per descobrir, no?
1: Bueno, locura, locura, locura, locura. Me vaig flipar un poc, però després me vaig descobrir que m'agradava més llegir.
0: Va durar poc, aquest
1: sí,
0: somni.
1: Sí, va durar aquest any, només. I ja després, fins i tot, vaig acabar l'escola de química, però ja sabent que me dedicaria a les lletres.
0: Que bo, mira, però, bueno, no sabia,
1: sí,
0: Gavi.
1: Sí.
0: Bueno, doncs pues, com haureu vist per el títol del programa d'avui, venim a xerrar de dones de ciències. Dones que, desafiant expectatives socials i o familiars, es van obrir camí en un món històricament pensat o fet per homes. Avui dia no és tan estrany, tot i que encara sí, però ho va ser, i molt, veure una dona en un entorn científic, de laboratori, d'estudis matemàtics o investigacions en els camps de la física i de la química. Per xerrar de so i més, tindrem una conversa amb la Marta Jordi, doctora en física i actual coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis. Na Gavi també ve amb recomanacions molt interessants.
1: Sí, jo per il·lustrar aquest tema avui us proposo dos documentals que, bueno, que et centren un poc en la realitat dels Estats Units, però que són bastant extrapolables a la situació de les dones científiques espanyoles. Un d'ells es diu Picture a Scientist i l'altre es diu Code, Descifrando la Bretxa de Género. I també porto un llibre per compartir un poquet en família, o totes soles, si volem, que es diu 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo, escrit i il·lustrat per Rachel Ignatovsky.
0: Súper, som-hi, doncs.

Estem escoltant l'artista i compositora Guineu, una jove cantant catalana de veu dolça i melodies pop que combina guitarres i elements electrònics en aquest últim disc Forats Negres, on podem trobar el tema Ciència Estranya, inspirat en una gran incògnita de l'ésser humà. Per cadena mentides, hi ha alguna ciència estranya al darrere d'aquest fet?

0: Fa dues setmanes, el passat 23 de novembre de 2022, Sara García Alonso, biòloga molecular i investigadora lleonesa, va fer història. Va ser seleccionada per l'Agència Espacial Europea, junt amb el compatriota Pablo Álvarez, per formar part de l'equip de 17 persones que conformaran la propera promoció d'astronautes de l'agència. De moment, Sara i Pablo entren com a reserves, però podrien participar en alguna missió futura. Des que el reconegut Pedro Duque l'any 1992, fa 30 anys, va ingressar a l'agència, cap altre espanyol, i molt menys espanyola, no havia tingut aquesta oportunitat. Llicenciada en biotecnologia a la Universitat de León, Sara García Alonso es va doctorar cum laude en biologia molecular i va ser premi extraordinari de fi de carrera. Actualment fa feina com a investigadora contra el càncer. Tot i que la seva formació i do no té res a veure amb el sector espacial, la ESA ha decidit comptar amb ella gràcies als seus amplis coneixements en diverses àrees de la ciència i de la medicina. En roda de premsa, Sara García Alonso va dir: «Si con mi presencia otras mujeres pueden cumplir sus sueños, si eso hace que una niña se encamine a hacer una carrera STEM o a ser astronauta, yo habré cumplido mi misión más importante». De fet, aquest any, dels 17 seleccionats a futurs astronautes per l'Agència Espacial Europea, 8 són dones. Anant pas bon camí. Hi ha coses que estan canviant. Sara, una altra vegada, comentava: «Eso dice mucho de nuestras capacidades. Esperemos que en el futuro, que haya una mujer española no sea noticia porque haya muchas. El espacio es infinito, podemos llegar donde queramos». I tant que sí, podem arribar on vulguem i més, ara que ens és permès, sempre i quan realment ens deixin passar. El cas és que, com escriu Anna Berga, presidenta de la Comissió de Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, anem amb segles de retard. Concretament, anem amb 7 segles de retard. Són 7 els segles que van passar des que es va fundar la primera universitat de l'estat espanyol fins que una dona va poder accedir-hi. Alfons VIII de Castella fundava l'any 1212 la primera universitat espanyola a Palència, s'anomenada Studium Generale, i no va ser fins al 1872 que la catalana Maria Elena Massera Rivera es va matricular a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona després d'aconseguir un permís especial. Sí, la primera dona llicenciada en Medicina en una carrera universitària a Espanya va haver de demanar un permís especial. Finalment, el 1910, 7 segles després de la creació de la primera universitat, es va redactar la Reial Ordre que permetria l'accés sense restriccions per raó de sexe en els ensenyaments universitaris. Així, a poc a poc, la dona va anar accedint en els estudis superiors. Som al desembre del 2022, 112 anys després, i les dones hem passat a ser majoria a les aules. A Balears, segons l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, en el curs 2019-2020 les dones eren el 59% de l'alumnat i el 64% dels graduats, per norma general, amb millor èxit acadèmic i amb menor taxa d'abandonament. Així i tot, la igualtat d'oportunitats a l'àmbit laboral i social no es reflecteix en les mateixes xifres. Segons el darrer estudi de la UNESCO sobre dones a l'educació superior, el nostre avantatge acaba aquí, a les universitats. Les normes socials, els prejudicis i les expectatives, així com els sostres de vidre, limiten l'interès i condicionen l'itinerari vital de les dones i de les fietes des d'edats ben primerenques. De fet, només el 35% de les dones es decanta per fer carreres universitàries relacionades amb la ciència. Ningú sabria dir amb certesa, no hi ha cap ciència exacta que expliqui per què les dones preferim les lletres a les ciències, o les conegudes com disciplines STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. No sé si ho he dit bé.
1: Engineering.
0: Bueno, no l'he de dir bé nunca, no passa nada. El fet, però, és que necessitem evitar aquest desequilibri home-dona a la ciència i als estudis científics. Fa falta fomentar el gust per les disciplines STEM entre les dones, perquè la nostra presència, la nostra aportació en perspectiva de gènere serà i és clau per a una més ampla visió i aplicació de les disciplines científiques. A més, les xifres són qualificades d'alarmants per la pròpia UNESCO, perquè tot apunta que bona part de les feines del futur i del present són aquelles a les quals s'hi accedirà a través de carreres STEM.
1: Bé, és un poc el que plantegen, bueno, els documentals que porto jo avui, plantegen una mica això, saps? Que tot està relacionat amb
0: tecnologia, informàtica, noves...
1: I si nosaltres
0: les TIC,
1: no?
0: Les famoses TIC.
1: Sí, i si no ens ficam allà, a més de que aquestes disciplines es perden una part important del coneixement, de fet un 50%.
0: Exacte.
1: Nosaltres també deixam de tenir accés a feines molt importants.
0: Sí, sí, que seran
1: que decideixen moltes coses.
0: Exacte, sí, sí. I, bueno, com deia, segurament la nostra aportació, no només aportació, sinó la nostra presència en aquests àmbits laborals i científics donaran una nova visió, una nova perspectiva, no?
1: Bueno, totalment.
0: A com tractar amb aquestes disciplines.
1: Sí.
0: Semblaria, podríem dir, que la desafecció de les dones per aquestes carreres no seria per manca d'interès o d'habilitats, sinó més aviat per factors externs, per codis o costums generats a l'entorn social. En aquest sentit, i dos, l'única solució per posar remei en aquest problema o en aquest tema tornaria a ser l'educació. I abans de passar a l'entrevista, ràpidament voldria fer esment de dues figures, dues dones científiques que m'han copsat durant el procés de documentació i de preparació d'aquest programa. Lisa Meissner. Lisa Meissner va ser una científica austríaca, una de les més brillants del segle XX i amb poc reconeixement en vida. És l'única dona, de fet, que dona nom a un element de la taula periòdica, el Meissner, Meissnero. Nascuda el 1878 a Viena, Lise Meissner era filla d'una família jueva de classe mitja alta. Va estudiar física a la Universitat de Viena, però va marxar a Berlín per poder seguir els estudis a la prestigiosa Universitat de Humboldt amb el gran físic Max Planck. Ben aviat, el també prestigiós científic Otto Hahn, que dirigia l'Institut de Física Experimental, va mostrar interès per incloure-la en el seu equip d'investigació. Com que era una dona, però, no tenia dret ni a sou ni a contracte. Ho va acceptar. És més, però, no tenia dret ni a fer servir el lavabo de la institució. Havia d'anar a un restaurant dels entorns de l'edifici cada vegada que tenia una necessitat. No te sembla un deliri?
1: Okay.
0: Junts, Otto Hahn i Lise Meissner van descobrir el protactini, un element químic nou, però no s'acaba aquí. Més endavant, després d'haver fugit de l'Alemanya nazi, van descobrir la fissió nuclear. La fissió nuclear seria la base de l'armament atòmic i també de l'energia nuclear. Otto Hahn va firmar l'article que corroborava el seu descobriment i ella no el va poder firmar per ser dona. La comissió Nobel li va atorgar el Premi Nobel en solitari el 1944 a Otto Hahn per aquest descobriment, tot i que la interpretació dels resultats de l'estudi l'havia fet Lise Meissner.
1: No puc dir res.
0: Res més.
1: No.
0: Com a dada curiosa, a Lise Meissner li van oferir un visat als Estats Units per incorporar-se al projecte Manhattan l'any 1942, mitjançant el qual s'estava investigant i desenvolupant la primera bomba atòmica. Aquest visat li hagués solucionat la vida. Recordem, era una jueva exiliada en plena Guerra Mundial. Bé, doncs, es va negar en rotund a formar part d'aquell projecte, al·legant que no podia participar per principis a la fabricació de cap bomba. Mira, se me posa la pell de gallina.
1: A mi també era el que t'anava a dir.
0: Molt fort.
1: Sí.
0: Un món millor seria possible amb més dones al capdavant, definitivament. Perdoneu, no queda molt bé dir-ho, però és que...
1: És així.
0: És que sí.
1: És que ho necessitem. Que ens deixin... Bueno... No?
0: Bueno, que ens deixin, ser ja.
1: Sí.
0: És que igual es plantejarien altres coses i no fer una bomba atòmica, no?
1: Exacte, sí.
0: Molt bé, amb sa segona dona que vull dur. Sagrario Mochales. Vull posar en valor una figura poc coneguda, na Sagrario Mochales, una científica més que ha passat desapercebuda fent la seva feina i sense donar-li més importància. Doncs perquè simplement era la seva feina. El passat 25 de novembre dedicava el diari El País un article a Sagrario Mochales, una microbiòloga i investigadora espanyola que té 90 anys. El seu nom forma part de la història dels antibiòtics perquè va participar en el descobriment i patent del primer antibiòtic descobert a Espanya, la fosfomicina, molt utilitzat en infeccions d'orina i altres afeccions. A l'entrevista explica que ella volia estudiar medicina, però la seva mare no ho va veure amb bons ulls. Mi madre era muy de su tiempo y una mujer no podía estudiar medicina porque ahí hay muchos hombres y quién sabe lo que puede pasar.
1: Bueno, recordemos que Dolors Abreu...
0: Sí, no? Va haver d'anar a la facultat
1: acompanyada de dos.
0: Escortada.
1: Sí. Mm. O sigui que...
0: Sí, sí. Sagrario, finalment, gràcies a el seu conco, que sempre la va recolzar i la va animar, li va proposar que estudiés ciències naturals i biologia, i així ho va fer. En acabar sa carrera i per recomanació d'una altra vegada del seu conco, el 1954 va entrar a formar part de l'equip d'investigació de la CEPA, Companyia Espanyola de Penicilina i Antibiòticos, a Madrid. A una Espanya on poques dones feien feina, més enllà de les feines enteses com a femenines, na Sagrario Mochales va aconseguir treballar en investigació científica. Aleshores, era habitual que una dona fos acomiadada en casar-se, però les seves aportacions i descobriments van fer possible que, tot i casada i embarassada, l'any 1954 na Sagrario pogués continuar amb la seva carrera. Cuando me casé y tuve a mi hijo, me quisieron echar, pero me salvaron los sindicatos. Com a dada curiosa, inicialment no estava plantejat incloure el seu nom entre els científics, tots homes, clar, participants a la patent del descobriment de la fosfomicina, perquè aleshores ni les dones ni els tècnics solien firmar aquestes patents. Va ser un col·lega d'investigació, David Handling, un nord-americà que treballava a la Merck Research, qui va insistir perquè el seu nom també figurés a la patent. Diu ella, tengo 19 patentes, pero nunca fui a cobrar, porque tenía que cruzar todo el campus de la Merck. Y dije, por $2 no me muevo. 19 patents, Sagrario. Quina crac. Na Sagrario fins i tot va ser sol·licitada per anar a treballar a Nova Jersey, a la seu de la Merck d'Estats Units, però va declinar amablement l'oferiment. Yo no podía ir a vivir a Estados Unidos. Sería un cambio demasiado grande para mi familia y para mi hijo. Habría ganado mucho dinero, pero no me arrepiento.
1: Molt de la seva època, també.
0: Capacitat de sacrifici.
1: Total. No?
0: Sacrifici,
1: primer cuidadores.
0: Sí.
1: Després ho demés, si tens temps.
0: Aquesta dona, els seus descobriments i les seves investigacions han salvat moltes vides. Ojalà no haguéssim de dedicar més programes de ràdio ni articles de premsa a visibilitzar aquestes dones i aquestes dades. Però sí, encara és necessari.
1: Sí, és que jo crec que a vegades els quatre homes que escolten aquest programa els hi pot semblar un poc cansat escoltar tots els temps que estem parlant d'aquesta ha fet això i l'altra ha fet allò i no sé què... Però és que ho necessitem. Necessitem que totes aquestes dones tinguin visibilitat perquè és una manera també de donar-nos visibilitat a nosaltres mateixes. Mm. I això, no? Fer entendre als nostres fills que tots som iguals.

0: I avui mos hem mogut nosaltres. Avui hem vingut amb els micros de Ràdio Far a l'Institut Menorquí d'Estudis, a l'IME. Sempre és un gust i és un luxe venir en aquest edifici que va acollir històricament el primer Consell Insular de Menorca i que ara és la seu de l'IME i també de l'OPSAM, així com de l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca. I hem vingut aquí per poder tenir aquesta conversa, com us hem dit, amb na Marta Jordi, l'actual coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis. Gràcies per acollir-nos a casa vostra, Marta. Benvinguda.
1: Gràcies a vosaltres per venir. Encantada.
0: Na Marta Jordi Taltavull és maonesa, nascuda el 1980, és llicenciada en física per la Universitat de Barcelona el 2003, té un diploma d'estudis avançats en física avançada per la mateixa universitat i un doctorat en ciències històriques per la Universitat Humboldt de Berlín. Ho hauré pronunciat malament, no?
1: Humboldt.
0: Humboldt. Ha fet feina com a investigadora en el Departament de Física Fonamental de la Universitat de Barcelona, a l'Institut Max Planck d'Història de la Ciència de Berlín, on va escriure la seva tesi, i a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Magúncia, on també va donar classes d'Història de la Ciència i de Matemàtiques. Des de setembre del 2020 ets la coordinadora científica de l'IME. L'IME, per qui no ho sàpiga, per si queda alguna despistada o despistat entre els oients d'Arizones, és un organisme autònom local del Consell Insular de Menorca que es va crear el 1985 amb l'objectiu de fomentar i divulgar la cultura i els treballs d'investigació a l'illa de Menorca. Compta amb 5 seccions: Ciències Naturals, Ciències Socials, Ciència i Tècnica, Història i Arqueologia i Llengua i Literatura. Si haguéssim de xerrar de tot el que fa, publica, coordina i gestiona l'IME, no acabaríem mai, però no puc començar d'una altra manera, Marta. Quina va ser la teva voluntat en accedir en aquest càrrec, en el càrrec de coordinadora científica de l'IME?
1: Bé, la meva primera il·lusió era poder contribuir des de l'experiència acumulada de tots els anys fent recerca i fent recerca en concret en història de la ciència, contribuir a la recerca local en un territori amb el qual m'hi sentia evidentment molt, molt vinculada. No? I la idea seria reforçar i potenciar a partir d'aquesta experiència tot allò que fa de l'Institut Menorquí d'Estudis una entitat única i per començar ja és seu propi nom. No es tracta d'un institut d'estudis menorquins, sinó un institut menorquí d'estudis, generant coneixement des d'aquí, però que té una mirada global i ha de tenir un impacte global i no només generar coneixement, sinó que la idea és també difondre'l i transmetre'l.
0: Un detall important aquest, del nom.
1: Sí, és molt important i a més és fa de l'Institut Menorquí d'Estudis un institut realment únic, no? allà on vas, no? Únic al món, no ho sé, però únic sí en molt de llocs i característic realment amb aquesta concepció inicial que té. I clar, com que els contextos canvien, l'Institut Menorquí d'Estudis ja té 36 anys, doncs per continuar sent aquest referent de recerca a Menorca amb aquestes característiques cal anar adaptant també la pròpia institució en el propi context i en els propis nous reptes, no?, que existeixen també a la societat menorquina i a la societat global en general. Fa 36 anys potser no estàvem rellant de canvi climàtic de la mateixa manera que ho estem xerrant avui, no? Ni tampoc les maneres de difondre o de fer la ciència participativa eren les mateixes que fa 36 anys. Per tant, això vol dir que ens hem d'anar adaptant en el context per seguir sent allò que hem estat des del primer moment.
0: Llicenciada en física i amb estudis avançats en física avançada, no sé com vas viure tu en primera persona, com a dona, la teva entrada en els estudis universitaris i més tard en el món laboral. Tu vas plantejar que en ser dona tindria segurament manco companyes o això no era un tema damunt la taula aleshores?
1: La veritat és que en aquell moment no era un tema damunt la taula, no considerava cap obstacle, al contrari, no? Fins i tot em feia gràcia, no?, aquest fet diferencial que era ser dona en una carrera en què la majoria eren homes.
0: Clar.
1: Vull dir que en aquest cas, i a més he tingut companys i companyes molt bons, i la veritat és que no era un tema en aquell moment.
0: Sí. Però sí que hi havia majoria de...
1: Sí. Masculina. Clarament, sí. La major part dels meus amics de física són homes. Però, bueno, l'ambient que se generava era un ambient molt bo a nivell d'estudiants que érem, no? Vull dir que ho tornaria a fer. Moltes vegades ho he dit, no? Si hagués de tornar a triar una carrera, la tornaria a triar en aquesta.
0: I a tu, des de petita, ja te va venir, bueno, la vena científica? O va ser una cosa també com d'entorn familiar? Com va néixer aquesta inquietud per part teva?
1: Bé, jo sempre ho havia tingut molt clar. No, si no recordes el primer moment en què vaig dir estudiaré física, sí que record que sempre m'ha agradat molt en general aprendre, que les matemàtiques i el pensament abstracte en general m'ha agradat molt sempre també, i la física, per suposat, perquè me donava l'opció tant a demanar-me coses concretes sobre el funcionament del món, que es poden traduir pues, en bueno, un llenguatge matemàtic, però també a plantejar preguntes més generals i filosòfiques, no? I aquesta combinació de les dues coses sempre m'havia atret. I a nivell familiar, sí, clar, he tingut un suport sempre. Vull dir que a nivell familiar, mon mare és metgessa, mon pare és arquitecte, vull dir que venen de carreres científiques, però a més, sí que es ve que per mon pare la física havia estat sempre una de les seves vocacions, i jo trobo que això probablement també m'ha influït, no? Vull dir, teníem moltes enciclopèdies a casa de física, d'astronomia i un telescopi, i bueno, pues que també ho he viscut des de petita en això.
0: Quina és la tendència actual, més o manco? Quantes persones es graduen a Espanya en matemàtiques, ciències i enginyeries? I d'elles, quin percentatge són d'homes i quins són de dones?
1: En total hi ha més dones que estan estudiant, fent estudis universitaris que homes en general. En les ciències segueix també sent el major nombre de dones que d'homes, un 53,1%, però aquí després aquest percentatge va disminuint a mesura que te vas fixant en unes ciències i no unes altres, perquè clar, dins ciències hi entra també la biologia, la medicina i la física. Per exemple, de física, pues, en el curs 2017-2018, que és les dades a les quals he pogut accedir, pues, hi havia només més o menys un 25% de dones que van voler fer física. I si vas, per exemple, a carreres d'enginyeria, encara aquesta proporció és molt inferior, i especialment preocupant és en el cas, per exemple, d'informàtica, que només un 12,2% en aquest curs que he dit abans pues, eren dones. I és una tendència que no va millorant necessàriament en els anys, no? Vull dir que, per tant, és un tema a reflexionar. Per què, no? Hi ha tan poques dones que s'interessin, que vulguin fer estudis de ciències. I si volen fer estudis de ciències, normalment són estudis de medicina o altres carreres també relacionades amb aspectes que es consideren socialment femenins, com la cura d'altres persones, no? Com és el cas, pues, de la medicina mateix, infermeria, etc.
0: Clar, és una gran pregunta perca, no? Però històricament les normes socials, els prejudicis i fins i tot les expectatives envers el paper de la dona, la seva família, han anat com limitant

0: Anys 70 comença una onada d'estudis feministes que volen pensar, bueno, que es plantegen el per què hi ha menys dones al manco visibles en la història de la ciència. Primer comencen pues, això, intentant abordar estudis de dones, intentant rescatar noms de dones i les seves biografies dins la història de la ciència. I després això, però, va donant, va creixent aquest tipus de plantejaments fins al punt de plantejar-se què és la ciència. No? Els estudis feministes al final donen lloc a estudis sobre la ciència en si, perquè un es comença a plantejar si la ciència com a fenomen social, com a fenomen històric, en realitat, és un producte també de la societat patriarcal, no? de tant de segles.
1: Que interessant.
0: I això és molt interessant. I, per exemple, hi ha estudis que realment demostren que la història de la institucionalització de la ciència en si mateixa, com la coneixem avui, pues és paral·lela també a una exclusió sistemàtica de les dones en aquest sistema de la ciència. Des de diferents punts de vista i en moltes vessants, no? Per exemple, des dels espais, ja des del segle XVII es comencen a crear nous espais on produir ciència, com les societats científiques, acadèmies, per produir coneixement científic nou, no? I bueno, pues no és fins a mitjans, per exemple, del segle XX que no hi entra per primera vegada les dones, no?
1: Fins a mitjans del segle XX.
0: Fins a mitjans, 1945, per exemple, és la primera vegada que entra una dona a la Royal Society of London.
1: Wow.
0: I ja d'uns quants segles de vida aquesta entitat. Però també fins i tot els nous sabers que sorgeixen arran de la ciència moderna, no? La química, la física, la medicina, clar, l'estructura de les disciplines, bueno, pues és una cosa relativament nova, no? I a mesura que es van construint també nous sabers i nous espais per reproduir aquests sabers i per ensenyar aquests sabers, també pues es va excloent també la dona d'aquests sabers, per exemple, no? Un dels exemples, per exemple, més clars és de la obstetrícia. Durant molt de temps, el coneixement dels parts era un coneixement que pertanyia realment a les dones, a les comares, que s'anaven transmetent...
1: Clar, clar.
0: D'unes a les altres, també hi havia llibres, vull dir, no oralment, hi havia tot un coneixement. En el moment en què aquest coneixement passa a ser transmès dins les facultats de medicina o els hospitals, en què ja les dones hi tenen un accés limitat en tant que professionals, clar, aquest coneixement el van perdent les dones i se'l van apropiant els homes que exerceixen la professió de metges, no?
1: Clar, és que és com un sistema, no?
0: Clar, és
1: una afavoreix l'exclusió de la dona.
0: Clar. Sí, i cal conèixer-lo a nivell històric. Vull dir, tampoc no cal que
1: no fa falta hurgar en l'herida.
0: Hurgar, no? Però sí, vull dir, és que fins i tot també s'imaginari, des de l'imaginari de l'antiguitat de la ciència, de sabers com a muses, doncs ara l'imaginari modern de la ciència és masculí. Realment, no? És científic, no? Per excel·lència, aquest estereotip és normalment un home.
1: Totalment.
0: I amb la qual també canvien els propis imaginaris de les dones, no? Quin és el paper? Som nosaltres mateixos moltes vegades que ens autoexcloem. Però això té una raó històrica.
1: Ens censuram també perquè no ens sentim representades, no? De qualque manera.
0: Exacte.
1: I per tant, ens sentim fora de lloc.
0: Sí. Exacte. I també com a objecte de ciència, vull dir, tots aquests també estudis científics sobre la dona, la ciència, han abordat moltes vegades la història de la medicina, la biologia, i han abordat com la dona ha estat també exclosa com a objecte d'estudi científic. Per exemple, els primers esquelets, no?, que van ser estudiats a nivell científic de les dones, pues, daten del segle XIX. I també és curiós, després, quan comences a mirar de quina manera es tractaven aquests esquelets, no?, de quina manera s'estudiava l'anatomia femenina, pues se la comparava al principi, per exemple, en l'anatomia de fiets, no? I això ja és molt significatiu,
1: wow,
0: no?, en les proporcions dels ossos i tot. de quina manera la ciència no sempre ha actuat en neutralitat, sinó que hi ha una forta càrrega també de vegades ideològica en la manera que nosaltres ens miram els objectes d'estudi. No? Clar, fins al punt que bueno, bueno, hem establert, ens hem imaginat, hem pensat la ciència en funció moltes vegades

0: d'una sèrie de dualitats que tampoc a nosaltres ens afavoreixen. No? Moltes vegades contraposam la raó en el sentiment, la natura a la cultura, la ciència a la creença, l'àmbit públic a l'àmbit privat, i aquí la dona, normalment, és qui s'acaba quedant amb aquesta part dels dualismes que són pues, els sentiments, la part de creació cultural, les més creences i l'àmbit privat. A mesura que són els homes i la ciència que va agafant un àmbit més públic, la dona es va quedant més en l'àmbit domèstic i privat. No? I això és una cosa que té un origen històric, una evolució històrica, també uns llocs on es produeix. Evidentment, moltes vegades reduïm, quan ratllam de ciències, ratllam de ciència en general, com si hagués estat igual per tot el món i no per tot el món. El coneixement s'ha generat i s'ha reproduït de la mateixa manera, vull dir que tenim una visió molt, molt eurocèntrica. I aquesta anàlisi feminista de la història de les ciències, de filosofies feministes, pues, el que han abordat és aquesta qüestió, sense necessàriament haver d'arribar a un relativisme, no? Total de la ciència és només un producte social i socialment construït tot, però sí que és necessari posar de relleu que la ciència és un fenomen històric, és un fenomen social que no es pot desvincular del context en què s'ha produït. I això inclou no només les dones, sinó realment, com t'he dit abans, pues, tots els altres col·lectius que normalment també han estat marginats d'aquest procés de creació científica, no? De coneixement científic.
1: I tant.
0: Perquè normalment el nostre estereotip ja no és que no és només un home, és que és un home blanc.
1: Europeu, blanc, sí.
0: Exacte. I tot això te permet pensar la ciència des d'un altre punt de vista, i això a partir dels estudis feministes.
1: No havia reflexionat mai sobre aquest tema, però és que me sembla molt interessant tota aquesta dualitat que acabes de plantejar, no? Perquè és que realment hi ha un repartiment de lo que formaria part de sa raó, no? De sa banda així com més de científica, lògica, raonada, masculina.
0: Clar.
1: No?
0: Sí.
1: I tot un altre repartiment més de sentiments, de ses emocions. I clar, és que de repent ho veig superclar i me sembla una dinàmica i una tendència molt difícil de rompre de qualque manera, no? I que amb això es fonamenten tot heteropatriarcat on és que vivim.
0: Sí, sí, sí, no? A més afegiria una altra dualitat com, per exemple, coneixement global i general amb la concreció de les experiències quotidianes i concretes del dia a dia o d'un lloc, vull dir, perquè també, no? Vull dir, al final, quan ens anem a analitzar la ciència, no podem separar el fet local d'un coneixement més global o d'un impacte global, o sigui que realment i això ens condiciona molt i no és tan fàcil, és que no és gens fàcil de rompre aquestes dinàmiques. Duen segles que s'han estat generant aquestes dinàmiques històricament. Clar, sí que es ve que les dones han començat a entrar a la universitat a finals del segle XIX, però de forma reglada i formal, no? A principis del segle XX. Clar, no són tants anys, no són tantes dècades com perquè les dones, començant sent només una minoria, hagin pogut realment canviar el context, no? Perquè a part ja m'agrada molt, hi ha una física, una Megan Urry, que és ella astrofísica, clar, és una dona en un ambient masculí, evidentment, durant quasi tota la seva carrera.
1: I tant, clar, l'astrofísica.
0: Exacte, i que reflexiona sobre el fet de ser dona dins el món de sa física. I si bé ella es planteja si alguns conceptes de física poden ser masculins o femenins, i al final acaba dient que no, vull dir, de fet, utilitza la metàfora de que els fotons no tenen gènere, per exemple, però sí que acaba afirmant que si bé els conceptes físics potser és difícil assignar-los un gènere, la cultura científica en si mateixa és completament masculina. I ella explica la seva experiència i diu que ella va haver d'aprendre durant molts anys com funcionaven les discussions entre homes. Clar, per ella, una discussió científica consistia a expressar un punt de vista, però també a escoltar el punt de vista de l'altra persona i arribar a alguns punts
1: de trobada, d'acord,
0: i de negociar. I ell afirma clarament en aquest article que en el cas dels homes no funciona així en la seva experiència personal. Diu, no, els homes expressen la seva opinió, l'exposen allà mig i a partir d'allà és una qüestió de múscul avant qui guanya. No? Wow. Escoltar l'altre no és tan important.
1: I ella va haver de desenvolupar un poquet aquesta habilitat per poder també dins, de se, dins del seu camp científic poder rebatre, parlar...
0: Clar, ella diu que al principi s'estranyava de la manera no? que tenien de fer. Va haver d'entendre aquesta dinàmica per poder-hi intervenir. I clar, aquí clar, són moltes preguntes realment. Clar, primer de tot ens hem de plantejar, és una experiència personal, individual seva o és una experiència que viuen més dones? Jo m'atreviria a dir, el manco jo també l'he viscuda, que és una experiència que no és únicament individual d'ella. Si és una experiència, per tant, de moltes dones, col·lectiva, per tant vol dir que té alguna implicació més que una implicació individual, sinó que és una cosa sistèmica i que s'ha d'abordar d'una manera sistemàtica. Però, clar, és molt difícil, hi ha molts estudis sobre això, però és molt difícil definir si hi ha una cultura masculina o femenina, no?, de la ciència. I bueno, pues és un tema bastant actual. Si bé hi ha hagut molts estudis sobre feministes, darrerament també hi ha publicacions que es plantegen quina és aquesta masculinitat, no?, en sa ciència, en què consisteix. Perquè això realment és un problema i si realment hi ha una cultura masculina o femenina o que probablement no és monolítica perquè mai ho és.
1: No, sempre hi ha grisos.
0: Sempre hi ha grisos. Això també pot ser un impediment perquè les dones no, vulguin accedir a estudis científics, sobretot clarament masculinitzats, no? Clar, te tira per enrere, perquè aquí la disjuntiva és...
1: Te condiciona de qualque manera.
0: M'he de transformar, no? He d'adaptar la meva manera de ser a una manera de funcionar imposada, no? Que ja té molt de segles de trajectòria i de tradició, o bé és una manera de fer que no té per què ser així necessàriament, no?, la cultura científica, i jo hi puc anar allà incorporant altres maneres de fer, tal vegada fins i tot més integradores de la diversitat, no?
1: Clar, sí, sí.
0: Clar.
1: Jo apostaria per aquesta.
0: Aquesta, segona. Jo sí. També apostaria per aquesta, no? Segona.
1: Definitivament.
0: Sí,
1: El que passa és que, clar, has de tenir sa valentia, s'empenta, ses ganes i els recursos...
0: Els recursos de tot tipus, emocionals tot tipus, també, sí. Per fer front, perquè moltes vegades pot ser que t'hagis sentit com a dona fora de lloc, en un lloc clarament masculinitzat, i has sentit coses que te fan sentir a tu malament, però que en realitat no són culpa teva, sinó que potser hi ha alguna cosa més allà que s'ha d'abordar.
1: Els estudis feministes des que acabes de xerrar, supos, com has dit, van engegar en els anys 70,
0: sí,
1: amb la segona onada del feminisme a nivell,
0: sí,
1: mundial. No sé si es van fer des dels Estats Units, també des d'Europa,
0: sí,
1: i això d'alguna manera ha tingut continuïtat, ha tingut recorregut, o es van quedar allà un poquet aquells estudis? És a dir, des de la ciència i el feminisme s'ha seguit un,
0: sí,
1: poquet treballant en aquest sentit per valorar aquests aspectes?
0: Sí, sí, sí. I segueixen, sí, havent estudis, sí, sí, sí, i actuals, i de fet hi segueixen també, ara, com he dit abans, també hi ha estudis sobre masculinitats, no? De com es construeix la masculinitat també científica, per entendre encara millor quins són els mecanismes, no? De la dinàmica de la ciència mateixa des d'una perspectiva de gènere. I també, clar, això ha tingut molta continuïtat també tots els estudis postcolonials, decolonials, de sa ciència, no? Ja no es tracta només de sa minoria, de ses dones com a minoria, sinó de moltes altres minories, amb això també ha evolucionat.
1: I clar, i no només de sa dona blanca europea, com
0: clar,
1: dèiem també, no?
0: Clar,
1: sinó anar ampliant aquests objectes d'estudi.
0: Sí, sí. I com ja t'he dit, per exemple, la història de la física, en història de la física no hi ha tants estudis tampoc de gènere. I de fet, pues, ara estic dins un grup de recerca a nivell internacional, en què que es planteja fer, introduir la perspectiva de gènere en la història de la física quàntica. Això és perquè en el 2025 serà el centenari de la mecànica quàntica, es vol declarar pues, any com a de la mecànica quàntica, i un petit grup, no, de tots els estudiosos de la història de la física quàntica, que tampoc són tants, no, a tot el món, pues, tant homes com dones, ens hem plantejat introduir aquesta perspectiva de gènere que realment, dins la història de la física quàntica, que realment no existeix. No? I...
1: Que interessant, segur que sortiran conclusions interessants. Sí.
0: Sí, a veure, per ara ens estem plantejant moltes preguntes i també estem intentant també pues, abordar diferents estudis de cas. Sí.
1: Hi ha noms de dones excepcionals que, tot i ses resistències, tot i anar contracorrent, van fer el seu camí en el món dels estudis científics i de la física, i en coneixem algunes a nivell internacional i a nivell nacional, no? Podríem destacar algun nom així ràpidament?
0: Bueno, Marie Curie és el nom per bàsic, excel·lència, sí. És un bàsic, Lisa Meitner també, però realment com a bàsics no n'hi ha tants de noms, sobretot és la Marie Curie, i això és de preocupació, no? Que en la majoria de casos només de nom de física dona coneixem la Marie Curie.
1: Clar. I a nivell local, però a Menorca en concret, també podem xerrar d'un nom en majúscules, que és na Maria Lluïsa Canut. Hi ha hagut altres dones lligades en els estudis científics i de pedagogia de la ciència, sobretot, com na Margalida Comas, de la que ja vam xerrar també en el segon capítol d'Arizones, és de Pioneres. Però anem amb na Maria Lluïsa Canut. Na Maria Lluïsa Canut, llicenciada en física, va tenir una dilatada carrera junt amb la seva parella sentimental i científica, en José Luis Amorós. Què m'ho pots explicar d'ella?
0: Com dius, bé, va ser una dona excepcional, però realment totes les dones vull dir que són excepcionals, no? Exacte.
1: Això segur, sí, sí.
0: No, ella és menorquina de naixement, però realment hi va viure pocs anys. Després va estudiar a Mallorca, a la secundària, va estudiar la carrera de física. Ella va néixer en 1924, o sigui, l'hem de contextualitzar pues, dins el segle XX i sobretot durant l'època del franquisme, no? Quan ella va desenvolupar la carrera. Ella va començar a estudiar física a València, però després va acabar la seva carrera a Barcelona. Va fer doctorat en un moment que evidentment no hi havia gaires dones, si n'hi ha poques ara, no? de dones que estudien física, pues en aquell moment encara n'hi havia menys. Va ser allà on va conèixer a la seva futura parella, en José Luis Amorós. Ella va fer contribucions sobretot en el camp de la cristal·lografia, no? Aquell era un camp que estava en creixement en aquell moment, i allà van coincidir amb el seu amo venia de geologia, ella de la part de física, i realment aquesta combinació també de disciplines és bastant exemplificadora de la interdisciplinaritat de la pròpia cristal·lografia, no? Com a àmbit de coneixement.
1: I van ser parella també científica?
0: Van ser parella científica, sí. I és una d'aquelles parelles científiques en què és difícil a vegades veure què va fer un i què va fer l'altre. I potser no és necessari, no? Tampoc anar en el detall, perquè moltes vegades la ciència és col·laborativa i realment aquí el que importa és la col·laboració. De fet, no és un cas únic. El concepte de parella científica dins la història de la ciència s'ha estudiat molt, perquè sobretot en el cas de les dones, per estudiar i entendre més la seva trajectòria, moltes vegades se'ls ha hagut de posar, molt més que en el cas dels homes, en el seu context també personal, no? I més el cas també de na Marie Curie, sí. I de tantes altres dones que han fet carrera científica, i que aquesta carrera científica s'explica també perquè hi havia un home sensible especialment en aquestes qüestions i que els va recolzar, i que potser també era un home diferent des d'aquest punt de vista, no? I després de tot això, vull dir que realment m'han fet grans contribucions importants a la física, tots dos, a la cristal·lografia, per les quals també van guanyar el premi Francisco Franco 1967 per les seves contribucions científiques. Després se'n van anar també tots dos a Illinois, allà tots dos a Illinois van tenir, van fer molta feina, moltes contribucions, i allà va passar, bueno, pues una cosa que va canviar la vida d'Anna Maria Lluïsa Canut, i que és, bueno, un episodi molt interessant. Ella en aquell moment s'implica directament en la lluita feminista que hi havia en aquell moment per la igualtat de sous entre homes i dones a les universitats dels Estats Units, des de Illinois, amb el recolzament del seu amo. És la primera dona de la Universitat d'Illinois que posa una denúncia en contra de la universitat per la desigualtat de sous que hi havia.
1: Wow.
0: I això és una acció coordinada entre comissions de totes les universitats dels Estats Units en aquell moment, no? Forma part ella, a més, com a representant de la seva universitat en aquesta comissió estatal. La dinàmica és denunciar, no?, les universitats en massa perquè sigui una acció col·lectiva. Ella ho fa, s'implica al 100%.
1: Ah, pell de gallina!
0: Per qüestions la fan fora, la fan fora de la universitat. Clar, s'havia convertit des d'una persona que estava contribuint científicament d'una forma molt productiva amb un element incòmode. La raó estricta no és que s'hagi implicat o que hagi fet la denúncia, sinó que hi ha, bueno, algun altre malentès entremig que s'interpreta d'una manera o de l'altra i que dona peu, no?, a fer-le fora. Hi ha tot un procés de negociacions. Clar, ella en aquell moment ja perd, perquè això dura uns quants anys, la dinàmica, la carrera científica. De fet, malauradament ja no publicarà molts més articles, de fet un parell només d'articles científics en física. Però canvia, no?, el seu perfil i contribueix amb altres temes com en política científica. Ella mateixa fa la reflexió que ara li comencen a interessar molt més els temes de coordinació i de política científica. Després tornen a Madrid, els dos, per ell. Ell hagués quedat en els Estats Units, però a ell li donen una plaça de catedràtic a Madrid i decideixen tornar tots dos. Teòricament ella segueix fent feina de laboratori, de fet, fent feina en el CSIC, però una de les seves majors contribucions és a partir de tota l'experiència adquirida en programació informàtica, en simulació de sistemes per entendre millor la física de l'estat sòlid. Pues tot això, amb aquesta experiència, la reconverteix i crea tot un sistema d'informatització de la biblioteca de la Complutense de Madrid, que de fet, pues, si no s'utilitza encara, se va utilitzar durant molts anys. O sigui, comença de fet, i això és molt interessant, a transformar, no?, també el camp de la documentació o biblioteconomia, exacte,
1: a partir del seu saber científic, no?
0: I després tornen a Menorca, ell es retira i bueno, decideixen tornar a Menorca. I ella segueix sent activa, o sigui, jo una de les coses que m'agrada més de Anna Maria Lluïsa Canut és aquesta, això és així com jo la interpret, necessitat d'anar transformant, no?, els contextos en què ella es va trobant, no? I, per exemple, aquí a Menorca, pues, té una... Bueno, ella és fundadora, membre fundadora de l'Institut Menorquí d'Estudis, també entre Sataneu. Allà publica un llibre juntament amb el seu amo, però sobretot és ella qui lidera la iniciativa, sobre anatomia d'una cultura, que és, fa un estudi sobre tots els volums per als 100 anys de la revista de Menorca, fa un estudi de la cultura menorquina a partir de tots els articles dels 100 anys de la revista de Menorca i utilitza tot un sistema informàtic, una altra vegada, o és tot el sistema d'informatització que ella ha après per crear aquest contingut. I té oposicions, o sigui, aquí, pues, en el context menorquí no tothom acaba d'entendre allò que està fent. Alguns es veuen... bueno, com que
1: se senten
0: atacats, no? Sobretot homes, clar. I sí que es ve que, tot i que que hi entren amb moltes ganes de Menorca, no s'hi acaben de trobar a gust. I després parteixen finalment cap a Mallorca, tot i que aquí fan altres contribucions, com el llibre aquest, no? de què hem xerrat abans, sobre la història també de la bruixeria a Menorca.
1: Sí, fora de micròfons comentàvem amb la Marta que, casualitat o no, en José Luis Amorós, la parella sentimental i científica d'Anna Maria Lluïsa Canut, és l'escriptor dels que us xerraven en el primer episodi d'Arizones, el que va escriure Brujas, Médicos i el Santo Oficio.
0: Exacte, sí, per sí. Això. Pues, això, no? I és una de les coses, un d'aquests aspectes que m'agrada més d'ella, és aquesta capacitat transformadora del món de la física, després del món de la política científica, la lluita feminista en els Estats Units, en la biblioteconomia, després aquí, no? Dins el món local de la cultura.
1: Dir una que figura realment, excepcional,
0: una figura excepcional, sí. Que ningú ha estudiat, no? Fins ara. He de dir també que això no és només un projecte meu, que realment hi ha altres persones que estan també recopilant informació per na Lluïsa, per na Maria, sobre na Maria Lluïsa Canut, en Joan Marc, en Miquel Marín, Agustí Seva, Juan Carlos García, i que estem tots intentant recuperar aquesta figura.
1: Pues esperam amb moltíssimes ganes veure el resultat d'aquesta investigació. I hem d'anar acabant, Marta, anirem directament a la darrera pregunta ja. Què li diries a una fieta que vol ser científica?
0: Bueno, pues que endavant. Hem vist que hi ha poques fietes que volen ser científiques, primer de tot, endavant, i que no fa falta que sigui cap heroïna. Cada vegada més, per donar més visibilitat a les dones, acabem donant, explicant històries de dones que han estat i han hagut de ser heroïnes. I de vegades me planteig si realment, exacte, estem fent un bé o no. I jo trobo que a vegades no fa falta, és que no ho hem de ser heroïnes, ni herois ni heroïnes.
1: M'encanta, o sigui, aquesta reflexió, Marta. Moltes gràcies.
0: La ciència és col·laborativa, com tot, i hem de contribuir tots des de la nostra posició sense la necessitat d'herois ni heroïnes. I bé,
1: bravíssima,
0: coses.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Marta, moltes gràcies per el teu temps, per venir aquí, per estar amb nosaltres en els micròfons de Radio Far. Una entrevista molt interessant, m'enduc apuntades moltíssimes coses i bueno, segur que haurem de tornar a venir en algun moment a l'Institut Menorquí d'Estudis.
0: Això espero.
1: Gràcies.

0: Ai, Gavi, quina pena que no poguessis venir a l'entrevista amb la Marta Jordi. Les teves aportacions segur que haguessin estat molt valuoses. I jo amb aquest, amb aquest final, no? Que no cal ser una heroïna. Basta en ser una científica més.
1: Sí, sí, sí. És que en realitat, tot i que estem tot el temps posant en valor dones que han fet tal o qual cosa perquè ho necessitem com referents, és això, en realitat el que volem és que arribi un moment que això sigui tan normal que no necessitem posar...
0: Que no ho haguem de destacar.
1: Que no ho haguem de destacar.
0: Que no n'haguem de xerrar.
1: No, o sigui, que puguem xerrar d'altres coses.
0: Exacte.
1: Sí, només de música i sí. Sèries, però no relacionades amb totes les coses que ens passen o que ens deixen de passar a les dones, al final,
0: sí, sí,
1: perquè...
0: Sí, sí, sí.
1: No?
0: Sí, sí. Molt bé, i què? Què duim avui? Bueno, ja ho deies, no? No sé si començaràs per el conte o per els documentals.
1: Pues mira, començaré per el conte.
0: Vinga.
1: Què trobes?
0: Molt bé.
1: Pues jo crec que de repent trobo un fil conductor en tots els nostres programes i cadascú ens va portant un poc a l'altre i tots estan com una mica relacionats, no? Perquè els darrers dos programes pues, parlaven un poc de la importància que té l'educació. I per això pues, porto un llibre que ho puguem llegir totes soles, tots sols, soles, o en família, amb fiets, fietes i de més. Bé, com dèiem, tenim moltes col·leccions amb protagonistes femenines, per exemple la de Petita i Gran, que ja l'havíem esmentada, però també hi ha molta ficció infantil amb personatges molt potents, com Hilda, per exemple, que ja està a la sèrie Netflix,
0: oh,
1: i també
0: genial, sí.
1: És un còmic, és preciós.
0: Sí.
1: O la nostra estimadíssima i recuperadíssima Pipi Calces Llargues.
0: Hombre.
1: Que és la cosa més moderna que existeix. Per favor, si no heu llegit Pipi, aneu a agafar el llibre i si voleu agafar la traducció en català és boníssima. I també hi ha contes, bueno, llibres més divulgatius, com per exemple un que es va fer bestseller pràcticament, que és el de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes.
0: Ah, sí.
1: Bé, alguns d'ells no és que... No és que siguin llibres que diguis oh, que guai, me fa moltes ganes de llegir aquest llibre, no? Però són aquests llibres que són un poc necessaris, entre cometes, i que serveixen un poc, no? per això, per posar en valor les dones que ens han precedit. Es diu així? Sí. Aquest que us porto avui entraria un poc dins d'aquesta categoria i es diu Mujeres de Ciencia, 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo. Està escrit i il·lustrat per una dona que es diu Rachel Ignatovsky.
0: Pues, té molt bona pinta.
1: Sí, és molt bonic perquè té... Bueno, lo que fa és que agafa una doble pàgina i un color diferent per cada una d'aquestes dones i ens explica breument la vida d'elles i els motius per els quals va destacar en el seu camp. No? Com dèiem, necessitem dones que destaquin i dones que no destaquin també en aquests camps. Però bueno, aquí posant les que destaquen. No?
0: Mm-hmm.
1: En el llibre hi ha personatges ja molt coneguts, com na Marie Curie, Nada Lovelace o na Jane Goodall, però hi ha altres que no tant, com per exemple na Emmy Noether, una matemàtica teòrica que va fer molt d'avanços en el camp de les matemàtiques aplicades a la física i que van donar lloc a el que després es coneixeria com el teorema de Noether, en el qual es basen quasi totes les teories físiques de l'actualitat.
0: Ah.
1: Com curiositat, la Societat Europea de Física otorga un guardó que porta el seu nom i que reconeix la labor, la feina de les dones en aquest àmbit. I aquest any, aquest guardó va recaure amb Pilar López Sancho, una dona de 69 anys, una professora madrilenya del CSIC, que també va dedicar la seva vida la seva vida a aconseguir la igualtat per a les dones científiques.
0: Bravíssima, Pilar López, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Per aquest llibre desfilen doctores, enginyeres, matemàtiques, químiques, biòlogues, astrofísiques, cosmonautes, geòlogues i un llarg etcètera.
0: 50 dones, clar.
1: Sí,
0: que
1: Mujeres
0: guai.
1: De Ciència, 50 intrépides pioneres que canviaron el mundo. Coeditat per Nòrdica i Capitán Swing, que són les dues editorials.
0: Molt bé.
1: I, per suposat, per descomptat, es pot trobar a les nostres...
0: Biblioteques.
1: Que són meravelloses.
0: Són les millors biblioteques del món.
1: Sí, està en castellà i en català. Val? Bé, i per completar, bueno, per seguir amb aquest passeig per les científiques de totes les èpoques, vos proposo dos documentals molt actuals.
0: Molt bé.
1: En primer lloc, Code, Descifrando la brecha de género, de Robin Hauser Reynolds. Bé, aquest documental et centra molt especialment en la realitat dels Estats Units. Uh-huh. I tot i que es pot sentir massa americà, per un moment, és massa americà, és molt interessant perquè tracta un dels problemes fonamentals per a les dones o perquè les dones entrin a les carreres tecnològiques, com estaves dient tu abans. Uh-huh. Bueno, en aquest cas seria en la part més de programació. Bueno, aquí posen al davant de tot el problema de l'educació, no? De l'educació dels referents, que és molt important que des de petites ens eduquin de manera igualitària, que no ens enviïn missatges de les coses que podem o no podem fer. I això, en aquest documental és molt interessant perquè se van fent diferents proves que justament proven que ja arriba un moment, el que deies tu, no? Que igual les dones arriben a la universitat, però a partir d'allà després són espais, els espais de programació, bueno, científics, tan masculinitzats que les dones es troben amb moltes traves, no? Mm. O sigui, són com cofradies un poc d'homos. Sí, sí, sí, sí. I, bueno, en el documental veureu algunes històries d'algunes noies joves, a més, que són increïbles, saps? De coses que els hi van passar.
0: Sí, i bueno, també comentava a Marta Jordi la seva entrevista, no? De que quan entres en el món laboral de vegades te trobes en moments en què fins i tot abordar una discussió científica pot resultar un problema perquè un home o una dona no juguen amb els mateixos recursos, tant a nivell físic com lingüístic com de desenvolupament en un entorn d'investigació, no?
1: Sí, bueno, en el documental aquí, per exemple, hi ha moltes que expliquen que, bueno, que els tios ja estan com molt acostumats a fer feina entre ells en grup, i llavors no la inclouen, no? Clar. Perquè igual és una dona en un equip de 30 persones, de 30 homos, no tenen en compte les seves apreciacions, per exemple, saps? No comparteixen informació amb ella, no?
0: Wow.
1: I després a nivell com personal, és que a vegades són entorns això, molt masculinitzats i un poc hostils per una dona, no? Perquè expliquen totes aquestes coses. Hi ha una dona que fins i tot fa només 10 anys va fer un estudi per veure, per saber quin era el percentatge de dones en les diferents companyies tecnològiques punteres. Uh-huh. I el resultat va ser terrible, o sigui, Apple un 80-20, Twitter un 90-90-10, Google 83-17, Facebook 85-15.
0: Wow.
1: Bueno, i el que dèiem abans, no? El problema no és menor si tenim en compte que cada vegada més aspectes de la nostra vida estan traspassats
0: per
1: la informàtica, no? Mm. Ara mateix totes les activitats que fem, en algun punt involucren la programació, és a dir, des de que ens inscrivim online per un curs, emprem un GPS?
0: Un GPS.
1: O compram un pantaló. Darrere de tot això hi ha una persona que ha programat això, no? Si només són homos, no sé, estem perdent molta cosa, saps, allà.
0: I tant, moltes idees, molts plantejaments, molts recursos, moltes opcions.
1: Bueno, i això, no? I el documental es planteja això, o sigui que, bueno, molt interessant.
0: Molt interessant, sí. Sí.
1: El missatge seria: perquè la revolució digital sigui real, ha de ser inclusiva.
0: Molt bé.
1: Bé, com deia, Code, Descifrando la brecha de género, un documental que es pot veure a Filmin. I de la informàtica passem a la ciència pura i dura, on el panorama no és menys desolador, evidentment.
0: Ai, per favor. Jo aquí pensava que m'anaves a dur històries boniques, una pel·li d'una Marie Curie.
1: No. Venga, un poco de cuchillo. El segon documental és Picture a Scientist, de Ian Cheney i Sharon Shattuck. Uh-huh. Un documental de l'any 2020 en el que científiques de diversos camps i diferents edats parlen acerca de les desigualtats que van experimentar en els seus àmbits de treball al llarg dels anys i com això els va afectar en el seu moment i quins efectes té en les dones el fet de que l'àmbit de les STEM encara es té molt masculinitzat, mm-hmm. era el que dèiem abans. No? Mm-hmm. Picture a Scientist et centra en la vida de tres científiques. La biòloga molecular Nancy Hopkins, que feia feina al MIT, la química analítica Rachel Burks, de l'American University, i la geomorfòloga Jane Willenbring, de Stanford.
0: Amb noms i cognoms molt fàcils, tu.
1: Sí, sí. Això ho pensava, saps? Que ara sí. Tu tens, per exemple, tu penses... Perquè tenim en el cap uns quants científics homes que tenen uns noms molt fàcils.
0: Ja.
1: Ens semblen molt fàcils, perquè els hem sentit
0: moltes vegades. Bé. Jane Willenbring, en realitat, no és tan difícil, però...
1: Rachel Burks.
0: Ja.
1: No és molt diferent a Isaac Newton.
0: Ja, però no l'hem sentida mai, clar.
1: No l'hem sentida mai, i Nancy Hopkins també, que, per cert, Nancy Hopkins surt en els dos documentals.
0: Ah, mira,
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí, ella fa una aparició estel·lar en el The Code, però aquí és protagonista, no?
0: Vale.
1: Bé, cadascuna d'aquestes dones ens explica situacions d'acoso i discriminació als que es van veure sotmeses al llarg de totes les seves carreres.
0: Vaya.
1: I el que demostra que no es tracta de casos puntuals, sinó de comportaments que estan profundament arraigats en l'àmbit acadèmic.
0: Mm.
1: Recordem, en l'àmbit acadèmic, o sigui, en puestos de molta responsabilitat, el que demostra que també això està traspassat, o sigui, no té a veure amb el nivell socioeconòmic de les persones, sinó que és un problema, el problema de la discriminació i de la cosa i tal, que... És totalment transversal.
0: Sí, no té res a veure amb el teu nivell educatiu o laboral o en la teva classe social, no?
1: Exacte. I de fet aquí hi ha, una de les històries hi ha un home que surt i que diu això és que no me dava cuenta de lo que estava passant, me semblava normal.
0: Hem normalitzat moltes coses. Sí. Molt de temps. Massa temps.
1: Pues això, Nancy Hopkins, aquí, per exemple, que és la major de les tres, recordem, treballa en el MIT, que és una de les institucions més prestigioses del món dins de l'àmbit científic. Explica com durant molts anys va acumular diverses situacions de discriminació o assetjament, davant les quals no reaccionava perquè... en aquesta època o en aquella època era algo que no es considerava acoso sexual.
0: Vale.
1: O bé, si s'hagués queixat, l'haurien considerat una persona problemàtica, no? Que és una cosa que surt molt en els dos documentals, no? Que és en plan, si te queixes, passes a formar part de la banda de les dones histèriques, problemàtiques, que sempre s'estan queixant, que, saps? Llavors, moltes vegades això impulsa les dones a
0: callar.
1: No dir res. Mm. No? Bé, es poden explicar moltes coses de la seva història, que són molt interessants, no faré spoilers aquí, però va haver un moment, a partir d'una situació puntual que va viure bastant curiosa, que va decidir, ella mateixa en el documental diu, jo fins aquell moment no em queixava perquè no volia que pensessin que era un activista o una persona problemàtica, però al final vaig haver d'acabar sent una persona problemàtica, perquè no me van donar altra opció.
0: No podia més.
1: M'havia de queixar sí o sí. O sigui, va entrar en contacte amb altres dones del MIT i arrel de les queixes que van presentar a nivell formal a la direcció del MIT, es va crear un comitè d'investigació que es va encarregar d'investigar totes les desigualtats i 4 anys, això va ser a principis de la dècada dels 90. I es van veure recolzades per el que en aquell moment era el president del MIT, Charles Best, que van portar endavant els primers protocols relacionats amb igualtat de gènere en la institució. No? Mm. Sí, es veu que va ser un cas bastant important en aquella època. Després després tenim Rachel Burks, que a més de ser dona és negra, és una dona de color,
0: vale.
1: Vos podeu imaginar que pateix una doble discriminació, també explica coses...
0: Com a dona i racialitzada.
1: Exacte. No? I a més, sense cap tipus de referent. O sigui, ella, per exemple, explica que el seu referent era una dona que sortia en Star Trek. No?
0: Uau.
1: Sí, aquest era el seu referent.
0: L'únic.
1: En darrer terme surt una Jane Willenbring, com dèiem, que explica un cas terrible. Ella, quan era estudiant, se'n va anar a l'Antàrtida i se'n va anar a fer feina amb un home amb un geòleg que es deia David Marchand, que era un geòleg molt, molt, molt reconegut en aquell moment,
0: uh-huh.
1: i depenia un poc la seva, bueno, l'aprovació de la, se- de la, de la seva carrera, pas, el fet de passar per allà i fer aquestes pràctiques allà en l'Antàrtida amb aquest home, no? Uh-huh. Depenia un poc d'ell, de lo uh-huh. que fes ell.
0: Uh-huh.
1: I aquest tio pues, es va dedicar a maltratar-la, la va començar, als pocs dies que estava per allà, la va començar a tractar de puta, zorra, bé, mil coses, li feia putadetes, i ella ho va deixar passar perquè volia treballar científica, saps?
0: O sigui, va aguantar.
1: Va aguantar, no va dir res, va suportar tot això, van passar els anys, i quan van arribar l'any, diria que 2016, bueno, quan va començar tot el tema del Me Too,
0: uh-huh.
1: Pues es va decidir a...
0: denunciar.
1: A denunciar, exacte. I, bueno, la història acaba d'una manera bastant sorprenent. No us dic res i així us ho mireu.
0: Vale. M'havies explicat la història d'aquesta dona i és una dada curiosa també el fet de que va decidir denunciar precisament perquè la seva filla estava començant a tenir desitjos de ser científica.
1: Exacte.
0: I es va veure reflexada, no?
1: Sí.
0: I va decidir que hi havia coses que havien de canviar. Perquè la seva filla...
1: Se m'ha posat la pell de gallina perquè ella diu... Jo estava molt feliç, o sigui, estava plorant de la felicitat i a la vegada estava aterroritzada. Perquè de repente es va recordar el que ella va haver de passar.
0: Clar.
1: Per convertir-se en científica. I és una cosa, això... És una cosa que un poc expliquen totes, perquè la Nancy Hopkins també, en un moment, te mostra totes, hi ha un moment del documental que te mostra totes les seves investigacions que estava portant a terme en el laboratori on era i tal... I després s'apropa a un puesto on té tota la documentació que va haver de fer al llarg dels anys per recolzar aquesta idea d'igualtat de gènere, no? Dins d'institució. Uh-huh. O sigui, tota la feina que van fer amb tot el grup de dones d'allà, i explicava, jo només volia ser científica i vaig haver de dedicar tot el meu temps lliure a fer això. Saps? A intentar fer feina bé, a que m'acceptessin.
0: Uau.
1: Saps? I penses, és que això és una cosa que, clar, que
0: energia,
1: és
0: ja.
1: Una energia posada...
0: Que podries estar fent servir per descansar, per llegir un llibre, per seguir aprenent, per seguir cresquent, i no.
1: Exacte.
0: I l'has de fer servir per mantenir el teu lloc en una situació digna.
1: Exacte.
0: Bueno, és que és...
1: Sí, no? Llavors és que, bueno, ara, que de fet és una de les coses que a vegades tira cap enrere a l'hora d'agafar una, bueno, d'escollir una d'aquestes carreres, no?
0: No, per favor, volem més fietes dones científiques.
1: Exacte.
0: No us desanimeu. Sí.
1: Bé, a més d'aquestes tres dones, en el documental també se parla de moltes altres coses, per exemple, de la metàfora de l'iceberg, a partir de la qual es poden entendre moltes coses al voltant de l'assetjament sexual, no? Hi ha una part visible de l'assetjament, però hi ha moltes altres maneres d'assetjar, diria, d'assetjar una dona, no? Que no són tan fàcils de detectar, no? Com això de no incloure't en un grup, d'estudi...
0: Fer-te el buit...
1: Fer-te el buit, exactament. No, o considerar que tu ets un tècnic, que això també li passava a la Nancy
0: Exacte.
1: Hopkins, aquesta que ho explicaves.
0: En el Sagrario també.
1: Sí, no? Que, bueno, no, en una altra època no poder firmar. No? Això, en definitiva, molt interessant per comprovar una vegada més que la qüestió de gènere, com dèiem abans, és totalment transversal. Un iceberg molt dur de rompre.
0: I tant.
1: Picture a Scientist, que podem veure en Netflix.
0: Molt bé, super, super recomanacions. I amb això us desitgem molt bon cap de setmana. Ah, per cert, aquest cap de setmana, dissabte, 10 de desembre, a Music Box, no sé com es diu, podeu veure Fornaris, les nostres bruixotes.
1: Ei, ens podeu veure nosaltres allà en directe,
0: Exacte.
1: Si
0: vols, serem
1: si
0: allà.
1: Si...
0: Ballant. Clar que sí.
1: Sí.
0: Gràcies, Gavi.
1: Gràcies, Magda.
0: I moltes gràcies, Arizons, Arizones.
1: Fins ara.
2: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura del jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui ens centrem en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: El capvespre queia a les roques fosques del nord quan els pescadors de vorera s'hi apropaven. Un fil gruixat en revoltat a un tros de suro amb un ham considerable era el sistema que s'usava per mirar de capturar morenes i congres, uns depredadors del mar que servien en aquells anys d'escassetat per fer sopa de peix.
1: Època de muda. Capítol 51. Cridar els taurons.
0: Per augmentar les possibilitats de captura, a més de tirar l'enganxall a un lloc adient i deixar el fil ben fermat a terra, també s'abocava al mar un suc carregat de sang i restes de peixos. Les espècies que viuen de depredar-ne d'altres tenen els sentits afinats per detectar on hi ha menjar potencial, com ara una presa damnificada. Efectivament, les morenes, com els taurons, senten atracció per les ferides i tindran més predisposició a apropar-se a llocs on la sang es detecti a l'ambient. Una analogia semblant es dona amb els negocis monetaris que feien els humans. Quan hi ha olor de guanys fàcils i ràpids, prest apareixen els taurons econòmics que acostumen a ser molt més perillosos. Els de la mar depreden per viure. Els de terra viuen per depredar. Quan des de les instàncies públiques es fan gestos de desregulació urbanística, quan s'anuncien mesures de simplificació que en realitat són de desprotecció, és com quan els pescadors de vorera tiraven aigua sanguinolenta a la mar. Això atrau els predadors. Si tenim unes piscines que gasten molta d'aigua perquè renoven íntegrament quasi cada dia, però que en el projecte s'havien plantejat com a sistemes per emmagatzemar aigua pluvial i depurada, estem davant d'un doble incompliment. Perquè s'han fet unes instal·lacions per les quals no es tenia llicència, infracció urbanística, i perquè hi ha un consum hídric molt més elevat, infracció ambiental. Si al final les piscines es legalitzen i la sanció inicial queda en quasi res, estem tirant suc sangonós a l'ambient i s'escamparà la sensació de ser un territori bo per enganyar amb finalitat de lucre ràpid. Si s'estructura una legislació que permet legalitzar construccions il·legals i fer-les revalorar multiplicant moltes vegades el seu preu anterior, estem projectant a l'entorn una secreció que empeny més operacions immobiliàries fraudulentes en rústic, disfressades d'altres aparences. Just a la primera claror de l'alba, els pescadors passaven a recollir els estris que havien deixat calats. Hi havia una quietud natural només alterada per qualque colom que removia dins les coves de la costa. En moltes de les llences s'hi havien enganxat morenes de bona mida que serpentejaven enèrgicament quan l'ham les tirava fora del mar i de la vida. També hi queia qualque congre fosc i elegant. Els esquers i el bru vermellós que s'havien posat dins la mar havien servit per l'objectiu marcat. Els pescadors de vorera d'aquells temps pescaven per menjar. Les captures es repartien entre les famílies, que tindrien feina de gestionar un animal altament carregat d'espines interiors. Al segle XXI, les cases ja no són a l'abast dels menorquins. Els amarraments tampoc. Els diners que es mouen van a poques butxaques. Atraure els taurons de terra a una illa com Menorca és un profund error estratègic. Acaben pagant queixalades a la població resident.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una vegada més a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular i música d'arrel. Sempre en diferents perspectives, sempre. Amb una post i un banc. Ho feim també, com ja sabeu, en s'escolta comentada de cançons que mos donen joc per xerrar de tantes coses, perquè aquesta música mos connecta, s'ho feim des de s'estima i no des d'una altra manera. Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de les veus més personals i també icòniques de la nostra música, unes veus segurament de les més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca i s'ha projectat per tot.
1: Bueno, gràcies.
0: Ja hem explicat que avui l'experiència seran poques els vincles fil conductor del nostre programa, perquè Anna Ferrer, allò que ha fet ha estat cercar-se ella mateixa a través d'entendre d'on ve i quina és aquella música que l'ha feta ser allà on és, que seria la música en aquest cas d'arrel.
1: Totalment.
0: No sé si vaig encaminat cap allà.
1: Vas molt ben encaminat, sí, sí. Crec que, a part sa tria de cançons, abans ho he pensat, com que xerra molt bé de... O sigui, sa manera en què anaran apareixent aquestes cançons i que d'on comencen i per on passen i on acaben, xerra molt del meu procés intern d'amor-odi, no? amb aquest lloc origen.
0: Com influeix la música d'arrel en sa maduració i sa consolidació d'una veu

0: un, sí, un material, diguéssim, no, d'unió de moltes generacions diferents, de molt de caps pensants diferents. I diria que això és el que a jo em genera addicció, aquesta tradició, no?
1: Que és una espècie de conglomerat, no?, que es va vestint a poc a poc, aparentment sense vincles entre ells, però que tot acaba tenint una veu única.
0: Exacte. I crec que aquest fet és que jo em genera addicció perquè conec la música primer des d'aquí, no? O sigui, com primer des del carrer, i des del poble, i des de la celebració, al final, no? I des de compartir
1: les
0: emocions, les Vegas, clar, però les emocions, perquè també dic des de la celebració, però dins d'aquestes celebracions hi ha cançons tristes també, que compartim, no? I es comparteix allà la tristor, i es comparteix la nostàlgia, i es comparteix les emocions compartides, no?
1: Jo crec que un dels records més polits que tinc, recordant també aquestes trobades amb gent cantant cançons, no són les cançons de festa, sinó que són les tristes.
0: Clar, absolutament. Bueno, Menorca és un poble...
1: Té la melangia incorporada.
0: Absolutament. Som una cultura intensa, diria jo, i que s'enorgulleix de la nostàlgia, també, no? Que és part de la identitat, i en la música és molt notori, això, no?
1: El xerrarem més endavant, perquè quan es crea un gènere nou dins el món de la música popular, que és la tradició de la música marinera, que mos ve de nou fa just 50 anys, s'incorpora molt ràpid, perquè té aquest sentiment de melangia. Llavors, mos hi bucam.
0: Total.
1: Mos hi deixem endur.
0: I després de la teva pregunta inicial, que crec que no sé si m'ho havia plantejat mai en concret, pensant en ses veus, o sigui, en com es genera una veu pròpia, que me sembla molt interessant això, crec que justament en aquestes trobades de Vega, en sa etapa de vida que jo els he viscut, segur que en una altra etapa de vida pues, s'hagués generat una altra cosa, però conflueix molt la influència de la música clàssica, perquè ja entren veus líriques en aquestes Vegas, no? Jo he vist també molt la música marinera com una... diguéssim, com una realitat ja molt, molt consolidada quan jo visc aquestes Vegas, i encara hi ha reminiscències d'aquestes veus del camp, no? O sigui, hi hauria com aquestes tres vessants, però que conflueixen en un mateix espai i que són, per tant, per jo, part d'una mateixa cosa. I ara pensava com de molt aquestes tres referències en realitat alimenten la meva forma de cantar, no? I això és molt interessant. És a dir, no ho havia pensat mai des de només la perspectiva de la construcció del so d'una veu pròpia, no? Com, i me sembla interessant veure com aquests tres eixos realment alimenten la lírica, la cançó marinera i la veu del camp, en com jo entenc la veu.
1: Molt bé. Molt interessant.
0: Gràcies, Joan.
1: Cadascun d'aquests tres elements mereix un programa sencer.
0: Absolutament.
1: Perquè es ve que segurament el món líric dona un toc molt diferencial a la tradició menorquina en oposició a altres tradicions molt properes com la mallorquina, la catalana, etc., de la qual tenim tantíssims vincles, però aquesta com es viu el món líric, que també té a veure amb les emocions, evidentment, és bastant espectacular. Tenim autors que fan cançons líriques que s'introdueixen i queden ja... Són cançons que queden marcades dins el repertori tradicional.
0: Sí.
1: I són cançons d'autor molt, molt clares, d'autor.
0: Totalment. I també com el món líric, diguéssim, ha esdevingut popular a Menorca, no? Vull dir que això és fort. Jo, una de les coses, dels fenòmens que més m'al·lucinen és com qualsevol proposta que neix sense cap pretensió, sempre... Bueno, o en principi, acaba sent escollida per el poble com una cançó popular, com una recepta popular, com què és el que fa que hi hagi un consens no pactat, inconscient, no? De que una cosa passa el filtre dels temps i esdevé identitat i esdevé fet popular, no? Això és molt fort, és molt impactant, no?
1: Ho és, ho és. Anem a parlar de trajectòria. Perquè Anna Ferrer comença molt jove, veu de la cultura popular, tant musical com dramàtica, fora de micro xerraven dels Pastorells, per exemple. Per tant, d'aquesta cultura popular en veu, i segurament la teva primera passa... és conjunta. Jo tinc l'honor d'haver vist néixer anant en aquest sentit, es pas per Subaida.
0: Sí.
1: És el primer contacte una mica seriós de tractament de la música popular per fer-la ja motiu

0: creació i de recerca.
1: Sí, sí, vaig passar...
0: Com vius aquells moments?
1: Pues ara me venia que vaig passar de Black Pearl a Subaida, no? Vull dir que jo...
0: Black Pearl, segurament molta gent que m'ho escolta el coneix, però deixa de... és un grup de música de verbenes.
1: Exactament, exactament. No. Abans, per jo, és que clar, Subaida ho és tot, no?, en aquest sentit, perquè d'alguna manera crec que me fa relacionar allò que jo estim tant, que és aquesta música d'arrel, amb el món. Me fa sentir que allò que jo estim no només està passant a Menorca, no només és local, sinó que té molts punts d'unió al món, arreu del Mediterrani, concretament, no? Però que és una realitat que esdevé a altres llocs del món, també. Llavors és una obertura increïble. A part de que és a través de Subaida que descobresc Ana Dulce Pontes, que després serà la meva màxima
0: ídol. Dulce Pontes, ídol. Crec que no m'ho havies dit mai.
1: Sí, la meva... sí. La meva inspiració màxima, aquesta senyora. I llavors també, perquè jo diria que Subaida per jo va ser com de les millors escoles, no? És a dir, és com es desig més somiat poder aprendre realment visquent les coses, no una escola, no? O sigui, posant un poc en dubte l'acadèmia i alhora posant-la en valor, perquè per moltíssima gent i per jo mateixa a vegades és l'única opció d'evolucionar, perquè no estem en un moment on les coses passin al carrer, no? Però en aquest cas Subaida per jo podria ser una escola de carrer, no? Bastant, perquè sent que vaig poder viure processos d'aprenentatge molt abans del que me van arribar jo per mitjà de l'acadèmia, no?
0: Molt bé.
1: També diria allà en connexió amb Coetus, no? Que és un altre dels grups de referència de sa música d'arrel a nivell ibèric i que hi vaig entrar en contacte amb Subaida també a través de Moisès Pellegrí.
0: Molt bé. Per tant, un record i una salutació aquí en Moisès Pellegrí. I la trajectòria continua, el teu procés d'aprenentatge, una volta Subaida deixa d'existir, però també són els teus inicis com a formadora, com en formació, diguem, i arriba el teu primer disc, Tel·lúria. És un disc molt primigeni, de fet, xerra, de fet, el títol ja ho recull, no? Tel·lúria, xerra de les roques, les terres, minerals. I decideixes... obrir, no, però un dels punts forts del disc, una de les cançons, anar directament a la terra i agafar sàvia i fer-la cantar aquesta preciosa cançó que es diu Roseret.
2: Que pots cantar? Vas cremar la boca?
3: No.
2: No?
3: Ni lacres, no em puc fer. Jo t'entenc de mirar, perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

0: que més. Ja està. Oh, ben altres, tu. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.
1: Bueno, aquesta cançó dona molt que xerrar, a part de les emocions que transmet i aquesta generació, aquesta transmissió generacional és a la qual volies fer referència, no? Quan triaves l'opció aquesta de dir, no, anem a fer xerrar els nostres avantpassats.
2: Exacte, sí. O sigui, Talúria, jo diria que és un atreviment molt fort per part meva, de que en aquell moment, encara tan jove, fer un disc propi, però tenia molta necessitat de reivindicar Menorca en aquell moment, perquè just era el final de la carrera on havia anat a estudiar jazz a Barcelona, no? I era com, necessit dir que per jo, després de tot el que he estudiat, me segueix guanyant Menorca, i tota aquesta cosa que hem explicat al principi, que he viscut, no? De com he conegut la música, i ses àvies aquí tenen un paper fonamental, no? Perquè són, jo crec que ses responsables de tot allò que hem anat heredant, no? Vull dir que no només xerrant de música, xerrant de receptaris, xerrant de teixits, xerrant de... Tenen una gran responsabilitat aquí i ho escoltava... Clar, jo no m'escolto mai a jo mateixa, llavors aquestes entrevistes són una encerrona, no ho sabia.
1: És una manera d'obligar-te a escoltar-te i a tot això que has fet. Jo, avui saps la primera de set cinc.
2: Vale, vale.
1: Tinguis en compte.
2: Llavors, no, ho escoltava i simplement pensava, ai, que bé, Anna, que t'hagis fet aquest regal, no? De poder escoltar sempre aquest moment, doncs, perquè hi ha les dues àvies. El que passa que se sent molt més una àvia Luisa, perquè l'àvia Esperança ja era molt major aquí, tenia 96 anys. Però que bé, i va record molt aquell moment, no? Jo estava enmig, els hi donava les mans a les dues, i que és un regal cap a jo mateixa tenir-les enregistrades i tenir sempre present com d'on va bé jo, no? Això. I que al final crec que hi ha algú molt, molt preciós aquí, que és que a Menorca la majoria de gent, i no passa per tot, la música és una manera de transmetre amor. O sigui, entenem l'amor a través de que m'ho cantin. I això no passa per tot, no? I crec que és un dels regals de la nostra cultura.
1: Bueno, mira, crec que això connecta amb una cosa. Moltes coses connecta aquesta cançó. Els reculls esmenten que Rosaret era una cançó que no faltava a set serenades. De quan els joves anaven a cantar, ja sabeu, la tradició aquesta, pels carrers, cantaven S'estimada, aquesta cançó era un clàssic, és una cançó que ha passat tots els segles, representa moltes coses, perquè el motiu literari aquest de sa lletra, si la mà tornar a tinta, el trobam per tot. Jo recordo escoltar Uc a Eivissa que deien, en que la mà tornes tinta i en que el cel de paper fossin els homes notaris i de cada un nigues dos, no bastarien a escriure la vida dels nostres amors, amb una melodia que no té res a veure.
2: Bueno, però és una Roseta.
1: És una Roseta.
2: Bona nit, Blanca Roseta.
1: Bona nit, Blanca Roseta, efectivament. I xerra exactament aquest motiu, I, bueno, duques llibre aquest, aquí ve sa part d'erudició, que suposo que la gent us ho perdonarà, però en Pep Cardona, molt conegut d'aquesta casa, quan xerra d'aquesta cançó, xerra que aquest tema, mos el trobam en el Talmud jueu, mos el trobam cançons eslovaques, mos la trobam en el cançoner popular de Mallorca, mos el trobam en el cançoner castellà, també, castellà, diu, si la mar fuera de tinta i el cielo fuera papel, no se podría escribir lo mucho que es mi querer. I, per tant, d'aquest motiu, ens l'han trobat per tot. Cada banda la seva pròpia melodia. I tenim constància que, tot i que aquesta melodia la trobam un poc duta cap al compàs de 4x4, en part per Deseado Mercadal, que va fer la darrera de les transcripcions, es manté molt, molt similar al llarg de transcripcions enrere i enrere i enrere. Un gran valor. I aquesta música tradicional a tu et dona el següent pas, a inspirar-te a crear, a fer noves cançons, però que també veuen d'alguna manera de la música popular. És un poc allò que passa en el teu següent disc. Com havia sabut si és cronia o crònia?
2: Crònia.
1: Crònia. D'on ve aquesta paraula?
2: Pues crònia és...
1: Té a veure en cronos, amb els temps?
2: Sí, o sigui, no és en cronos dels temps. Crònia era un festival que es feia a l'antiga Grècia, on es deixava lliure en els esclaus durant 2 dies. I podien fer el que volguessin, no? I llavors xerra un poc de... Hosti, fa molt que no explica això, eh? Realment, potser fa 6 anys que no xerra això, però a veure si ho estic explicant bé, ho dic per això, que me disculpi si algú sap més que jo de lo que estic dient. Llavors, un poc es titulera per aquesta cosa de dir com es juga amb la idea de llibertat, no? Quan en realitat segueixes sent esclau, si només pots ser lliure 2 dies, no? Anava per aquí.
1: Molt bé. Escoltem una cançó i després en xerrarem, que es diu Tres Làgrimes. No.

0: Explica-me, Anna, aquesta cançó.
1: Avam, Tres Làgrimes és una cançó que de qualque manera fa homenatge a tot aquest repertori que mos arriba a Menorca de Llatinoamèrica, a Sa Ranchera, a Nas Bolero...
0: Aquesta cançó, perdó, no ho he explicat, és una cançó tota teva, tant sa música com sa lletra.
1: Exactament, sí. I de qualque manera, per això era com reivindicar que el folclor que jo visc, sense posar-hi una mirada subjectiva, diguéssim, no? Mirant el que és, això, Sa Ranchera i Els Boleros formen part d'aquest repertori popular propi de sa mateixa, amb el mateix nivell que una jota, que un fandango i que un romans, no?
0: Moltes vegades ho han xerrat, bueno, doncs, experiència també de musical, que no sé què hi ha entre Menorca i Mèxic. Perquè les ranxeres van entrar de ple, són de ple. De fet, hi ha moltes cançons que després es fan, que són menorquines i totes les altres assimilades, com Esmortar, no? Roman d'Esmortar, que és una ranxera pura i dura. De fet, poca gent el que sap és que Esmortar prové d'una cançó que també és feta aquí, però es va fer en castellà amb una altra lletra, que no va tenir gens d'èxit, i després se li va posar la lletra d'Esmortar i em va passar a tenir, no? Però és una ranxera pura i dura, perquè la gent escoltava ranxeres i hi ha un vincle que no és mal de definir quin és aquest.
1: Això m'ha passat sort molt fort en Mèxic. O sigui, de fet, bueno, acabem de viure un procés de creació aquí a Esfar amb una Valeria Mata, mexicana, antropòloga, una persona que escriu uns llibres espectaculars que recomana a tothom, Valeria Mata, i amb ella sempre li dic, digues que jo no sé què tinc amb Mèxic, o sigui, sento una familiaritat absoluta. Hi ha algo fort entre Menorca i Mèxic, sí. I d'ahir un poc amb Tres Làgrimes volia reivindicar això, no? Com aquesta, tant a nivell de temàtica com a nivell de quinetxa poètica que sempre també en aquestes cançons i ses melodies i això, i també diria
0: les relacions aquí humanes, amoroses, són molta flor de pell en aquestes ranxeres.
1: Exacte, sí. I també diria que aquí es comença a intuir que ara que sóc molt, o sigui, ara sóc una gran consumidora del folclore argentí, m'agrada moltíssim, aquí puc començar a veure que en aquell moment ja el començava a tenir a prop, no? A través de sa família Coetus, també diria, que després han acabat sent un entorn molt, molt proper i íntim meu, que aquest folclore començava a estar a prop de jo també, no? Perquè s'intueix clarament una xacarera. És una ranxera xacarera. Sí.
0: Molt bé, molt bé. Seguint un poc la trajectòria, també tenim peces que queden fora de la discografia, però que t'ha permès connectar. Estava xerrant de Coetus ara especialment, i xerrant també d'una persona molt específica, molt estimada també per nosaltres, que és en Eliseo Parra. Eliseo és una persona encantadora i segurament tots els grans folcloristes de tota la península Ibèrica. I dic península Ibèrica específicament perquè el concepte d'iberisme el tenia molt ficat. Ell entén la cultura ibèrica com una amalgama de cultures. Crec que és una de les grans veus que surt de zones massatàries, que veu aquesta gran pluralitat de cultures i aquesta diversitat de maneres de fer, a fi que canten tots els idiomes de la península. I és una gran referència a la cultura ibèrica. I vas decidir incorporar-lo... Bueno, el coneixien de Subaida, de fet.
1: Exacte.
0: I va participar en una de les cançons i a partir d'aquí també la relació es va anar evolucionant i va arribar en aquesta cançó.
1: Exactament. Sí, vols que ho expliqui abans de posar la cançó?
0: Expliqueu,
1: vale.
0: Crec que m'ho donarà un context.
1: Vaig conèixer en Eliseo amb Subaida, després vaig tenir una relació més íntima amb ell perquè vam cantar junts amb Coetus durant un temps, i llavors, passat aquest temps i estant jo en aquesta etapa crònia, postcrònia, en sa que tenia ganes d'experimentar amb sa electrònica perquè hi havia entrat en contacte a través d'Ana Clara Peia, que és també un projecte important per jo, li faig la proposta de gravar na Roseta i li dic que aquest és un dels romanços. Jo encara no havia caigut de dalt sabre, diguéssim, de la meva relació tòxica amb la tradició, diguéssim, no? I li dic que aquest és un dels romanços que és només de Menorca i que quasi ningú el coneix, que és molt d'aquí. I llavors li vaig enviar la cançó i me diu: Anna, esto se llama San Antonio y los pajarillos y se canta en toda España. I llavors d'aquí vaig començar a plantejar-me O sigui, jo tal vegada havia de començar a renunciar, no?, en aquesta possessió de repertori popular menorquí i compartir-lo un poquet amb la resta del món, que finalment és el que m'ha donat pau interior i ganes de jugar i de seguir jugant amb aquesta tradició.
0: Mm-hmm. Molt bé. I aquí tenim la Roseta.

0: Bueno, una altra petita joia, eh? Aquest romanç. Els romanços són les històries d'antany, que diuen. Era la manera com es contaven les històries. Els romanços tenen una mètrica i una manera d'explicar les històries, així repetitiva, a còpia d'anar repetint les estrofes, que és la manera en què la història d'un estimat que veu com l'estimada mor, a poc a poc...
1: Sempre es mor ella. No sé com anava, ja, però sempre
0: bueno,
1: moria ella.
0: Un altre programa que podem centrar en el paper de la dona... Fixa't, de fet, si agafem els romans de Cecília, els romans d'Anna Meli, els romans d'Anna Roseta, els romans d'Anna Meli, els romans de la Porcarola, els romans de no sé qui, tots són dones, i les dones sempre et s'enduen la pitjor part, no? Sí, sí, evidentment que podem fer un de so. I també representa so, com ja veiem una melodia que en el Liceu te va dir, si so es canta per tot, però molt la van fer nostra. Senzillament, eh? I qui diu Acutaina vaig passar, però també trobàvem altres lletres que diuen per de Talatí vaig partir, sí. Altres diuen per Tornaltí vaig passar, bueno, hi ha una mica de tot és. Però no saps, el procés, el geni un poc del poble, no? Que fa seves cançons,
1: exacte,
0: fa seves melodies i els retransmet.
1: Sí, jo he de dir que en algun concert que explica això i la cant, i després va venir una persona de Portugal i em va dir, Portugal també la tenim en aquesta. I llavors també jo me fa gràcia pensar en aquestes persones que eren les portadores d'aquestes cançons i que els deixaven a un nou territori o bé els del nou territori que se l'agafaven perquè li sentien a l'altre, que me fa gràcia pensar que mai haguéssim pogut imaginar que els descobriríem, no?
0: Clar.
1: O sigui que mai podrien pensar en un futur en el que algú podria relacionar, no, com aquesta trampa, no?
0: Tu què te penses, eh? Ja, ara ja ho sabem, ara sabem d'on vens.
1: Exactament.
0: Bé, el que no sabem és l'origen d'aquestes,
1: com
0: Simna de Mó,
1: no?
0: Serà complicat, sí, exacte. Molt bé. Seguint-te, abans n'hem parlat, i amb aquest procés de popularitzar melodies que inicialment no són populars o no sabem d'on venen, aquí hem xerrat abans de la tradició marinera. La tradició marinera és una que neix, podem dir que neix pràcticament als anys 50, als anys 60, veu molt del món de les havaneres català, a Menorca té un vincle molt especial amb el Festival de l'O, que també és un altre tema que se n'hauria de parlar, i se n'ha parlat bastament, però un dels grans autors que tenim vinculades és de l'Ortega Monasterio, que també se va xerrar molt per altres temes, dels quals ara tampoc no el traurem, però un de les grandeses d'Ortega Monasterio, més enllà de la seva figura personal, és la capacitat que va tenir d'incloure dins del repertori menorquí una sèrie de cançons que eren composicions seves i que van esdevenir del poble. La immensa majoria de gent que canta cançons com aquesta que escoltarem ara desconeix que és de l'Ortega Monasterio.
1: Exacte.
0: I aquí tenim aquesta cançó que es diu Margarita i el mar.

0: cançó, així com està pensada i executada, també és tot un homenatge en aquests espais, allà on es crea aquesta música, allà on creix, allà on es vincula amb la gent que la canta, i tot això que explicam des del principi. Està gravada en el Bar Infanta.
1: Exactament.
0: Un lloc emblemàtic, allà on es produeix música des de la passió, des de la comunió del poble, i està gravada amb gent que ha estat clarament vinculada i significada en el món de la música marinera i aquest repertori. En Gerard Anglada,
1: exactament,
0: que formava part dels Parranderos.
1: Sí, teníem moltes ganes d'agrair de qualque manera en el Bar Infanta que quedés constància, no?, de la importància que té que els pobles mantinguin espais vius per la gent que habita tot l'any el territori i que ho fagin com ho fan ells des d'un lloc tan profundament generós i autèntic des de fa tant de temps. I llavors també ho volia fer celebrant les persones amb les que jo vaig descobrir i viure aquesta primera experiència de la música, que és el meu primer record d'una vega a Can Montpare i Mo Mare, a Es Vergés, quan jo tenia un any i mig, dos, i on hi havia pues, persones, en Pere Guimbau, de Xis de Ponent, en Gerard Anglada, dels Parranderos, els Menorques, entre moltíssima altra gent, no? Però era important per jo també, és un poc com a Roseret en set sàvies, no? Com una espècie d'autoregal, sí, d'aquesta experiència que tant m'ha construït i que tan viva me fa sentir, no? També és com un recurs en el que tornar quan un se sent perdut.
0: Molt bé. Molt bé. I segurament, bueno, i esperem que la trajectòria segueixi més enllà, però una de les grans consolidacions, no?, el colofó de la trajectòria representa, ho has dit alguna vegada, el Disparanòstic, que, diguem, aterra i connecta amb la part més profunda després d'haver fet tota aquesta reflexió de ser certeu com a consumidora i a la vegada creadora de música.
1: Sí, moltes vegades pens que tant Teloria com Crònia són... és un exercici un poc agosarat, és a dir, que tal vegada no feia falta que fossin discos, no? Que haguessin pogut quedar en un procés íntim, no?, de recerca. Està tot bé, la vida passa com passa i estupendo, jo ho he decidit fer així, però vull dir que sí que... Ho dic perquè m'agrada reivindicar Paranòstic com el primer disc, de qualque manera, ho sent com un primer disc, realment. Perquè és allà, després de tot aquest camí de reivindicar la tradició, després d'haver estudiat una cosa que m'aduen fora d'ella, però després necessitar reivindicar que no només sóc aquesta tradició, sinó que també puc experimentar, no? Com és una etapa com adolescent de construcció, no? I Paranòstic per això és el primer moment de repòs de sa maduresa, no? De dir, vale, aquest és el meu llenguatge, no? Qui trob sa pau. Fins a qui és que jo vull representar aquesta tradició o vull xerrar o pensar o cantar amb ella, no? I fins a qui és que jo vull experimentar amb ella també, no? Com...
0: A Paranòstic hi ha una veu molt única, molt personal, molt íntima i, de fet, dona unitat a tot el disc. Però, en realitat, veu de moltes coses. Veu de ses jotes, veu d'alguna tonada marinera, veu de ses tonades de camp. I d'elles m'agradaria xerrar perquè aquesta cançó és precisament una tonada de camp i està cantada, editada d'una forma molt especial i escoltem-la.

0: Aquesta cançó representa també una recerca íntima, o així jo l'entenc, cap a aquestes tonades de camp. Són molt curioses perquè és un tipus de cançó, les tonades, que van molt lligades a la feina, no? I són com molt profundes. Hi ha un canvi molt fort que es produeix a partir d'una època en què les tonades de camp són vistes com a tonades massa agrestes, molt poc, massa rudimentàries, no? I allò que les jotes i els fandangos passen a canviar el repertori, perquè es veu com una cosa més alegre, més, bueno, més moderna en el seu moment, i en canvi aquestes tonades són d'una autenticitat espectacular.
1: Jo estic enamoradíssima, podria dedicar tota sa vida només a cantar tonades, crec. O sigui, m'assemblen d'una bellesa melòdica atemporal i incansable. És a dir, no. A part de que crec que teixeixen molt bé ponts amb altres llocs del món, o sigui, es fa molt més evident encara aquí la germana amb altres territoris, no? Realment, i per això aquesta és la proposta també musical, no?, que jo dono en aquestes melodies, no?, que és aturar el temps un poc, no? És a dir, proposa un ralentí, fa una frenada de mà, absolutament, no?
0: Hi ha una cosa que trobo molt curiosa amb aquestes tonades, reculls folclòrics, reculls de les tonades antigues, sempre hi ha una partitura que diu, la cançó aquesta fa així, a les tonades de camp no hi ha compàs.
1: Clar, és que no es cantaven
0: perquè
1: a temps.
0: Perquè no es cantaven temps. És una cosa, és com dius tu, no? El temps es ralentitza, s'alça.
1: Exacte.
0: És una connexió amb la terra, perquè a més aquestes cançons les hem de pensar cantades en la terra, amb la feina.
1: Exactament. També me sembla superimportant a la vegada que dèiem això, no romantitzar, no? Perquè probablement eren persones que tenien unes vides absolutament dures, vinculades amb la feina del camp, que és una cosa que no és lleugera, i que ara també tenim aquest privilegi, no?, de mirar-ho romànticament des de les nostres vides còmodes, no?, diguéssim, però una cosa no treu l'altra, no? O simplement mencionar-ho. Però sí que és que jo crec que són d'una riquesa melòdica i mira que totes fan la mateixa cadència, o sigui, però sí, de qualque manera jo me va agafar perquè no, tot i que Subai havia fet una feina de recuperació també d'aquestes tonades i traginada també, jo no ho havia viscut com a, dins la meva vida, no?
0: No forma part d'aquest
1: repertori que m'ha construït. Exacte. I llavors sí que jo, doncs, arribats en aquest punt, sí que vaig estar escoltant moltíssimes tonades de Mallorca i tenia moltes ganes de connectar jo amb les de Menorca, no? I vaig fer aquest procés i va ser després que vaig saber que Salvaida ja ho havia fet, que, no? Com, però bueno, jo no havia nascut tal vegada quan ho havíeu fet o alguna cosa així.
0: Sí, tu em vas incorporar tard, sí. Perquè xerrat de Subaida i ell es va incorporar tard a Subaida.
1: 10 anys més tard.
0: 10 anys més tard.
1: Llavors ho vaig viure com un procés de gairebé com si estigués trobant un tresor, uns porxos i ple de pols i li llevets a pols i jo estigués com cantant per primera vegada una cosa que jo... que xerrava del meu territori, que jo mai havia sentit cantat per ningú altre, no? Vull dir, va ser un procés molt, molt polític i molt profund, tot i que fos mentida, però... Sí.
0: Aquesta també és una altra de les parts del procés.
1: Exacte.
0: Inventar, reinventar, trobar, retrobar, adonar-se'n que no tot és únic.
1: Exactament.
0: Un procés per sa vida que m'ho es du també a crear i a descobrir coses. Anna Ferrer, ha estat un gust tenir-te amb nosaltres,
1: gràcies,
0: en el programa Relats, i qui sap si un altre dia t'ho tornem a tenir...
1: Qui sap?
0: Aquí serem.
1: Podem fer un monogràfic de Ortega Monasterio.
0: Moltes gràcies, estimats oients, i fins a la pròxima.

Biblioteca Freak, capítol 63, en el que iniciem nova temporada, segurament la més freak de totes elles, ratllant ni més ni menys que de 5 llibres, el primer cicle de L'Arxiu de les Tempestes, de Brandon Sanderson. Una saga de fantasia èpica que, tot i no estar escrita amb una prosa enlluernadora, estem ratllant d'un autor best-seller, es devora com si una tènia llegís en el nostre costat. Una sèrie de novel·les que són un exemple d'escriptura per mantenir el lector clavat a les pàgines. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.

0: Ella és la Magda Tibuna.
1: I ella és la Gabi Miciolevicius. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
0: Pues sí, ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
1: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonhomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gabi Miciolevicius i Magda Tibuna presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com. A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sobra, surti per l'horitzó.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Aurora Bertrana, nascuda el 1862 a Girona, va ser una dona molt moderna per la seva època. Era violoncel·lista, periodista i escriptora. Va fundar el primer trio de jazz femení a França i va viatjar tota sola fins al Marroc per fer de reportera de viatges. És una figura que la veritat és que jo admir molt en totes les seves facetes. Però avui me vull centrar en la Bertrana que escriu narrativa sobre la seva terra. Sent del Gironès, la seva família estiuetjava a la Costa Brava i, per tant, a vent de grop, revisita uns paisatges que coneix bé des de petita. A vent de grop, aquesta novel·la lleugera, sembla que el tema principal és l'amor entre una lot jove de poble i una joveneta anglesa que ve de turista. Però, en realitat, Aurora Bertrana, que era molt viva, ens vol xerrar d'un tema molt més important: la turistificació de la Costa Brava en els anys 50. Secció se situa a La Cala, que és una espècie de pseudònim per al poble de l'Escala, un poble que, anys enrere, era de pescadors, però on de cada vegada més es construeixen hotels i hotels. Botsona? La veritat és que llegint aquest llibre vaig xalar molt, per una banda per les seves expressions pròpies de l'Empordà, que Bertrana recupera segurament de la seva infantesa, i per altra banda perquè hi havia passatges que realment es podrien escriure ara, com per exemple: els botiguers de La Cala, d'ençà que el poble se'n vivia exclusivament del turisme, s'havien posat a estudiar idiomes. Xampurraven el francès i l'anglès i, fins i tot, uns mots d'alemany, els justos per fer-se comprendre pels clients. De maig a octubre oblidaven el català, llengua comercialment negligible. Els bon dia i els adeu-siau es reservaven per a l'hivern. A la seva època se'n va voler fer una adaptació cinematogràfica amb un Joan Manuel Serrat molt jove, que tot just començava la seva carrera. La van situar a Eivissa, en el protagonista, que era pescador, el van fer cantar molt, i es va titular La larga agonia de los peces fuera del agua. Val a dir que no va fer gaire fortuna. La darrera edició d'aquesta novel·la és del 2023, a càrrec de l'editorial catalana La L. Geminada.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Peixec, un xinac, que és que el prenyat i té molt de set. Peixec, un xinac, que és que el prenyat i té molt de set. Peixec, peixec, peixec, peixec, un xinac, un xinac, un xinac, un xinac, un xinac, un xinac.

queden. Vaig carregat, aquest cop no m'han parat. Aquest cop no m'han parat. Vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps m'has dit. Vine abrigat.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

che mi dure di chi. Quanto sai che va, che mi dure di chi.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ja estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC, i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a
1: tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bon dia i alegria. Començam un nou capítol d'Escap de Fibló, el programa de més renou que tenim en aquesta illa de Menorca. Sense més cosetes a dir, que comenci Escap de Fibló!

0: Bon dia i alegria. Tornem a fer un altre capítol d'aquest Cap de Fibló aquí a Radio Far. I avui, com no pot ser d'altra manera, tenim un altre convidat d'extra, extra, extra qualitat. Kai, bones tardes.
1: Muy buenas.
0: Com estàs?
1: Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí.

Hasta mañana.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en hivern, fonts i verinals. Una font és una sortida natural d'aigua subterrània. Es tracta, per tant, d'una zona de descàrrega d'un aqüífer. La sobreexplotació dels aqüífers i el canvi climàtic fan que de cada vegada hi hagi menys fonts o que no brollin tant. En els anys que plou molt, hi ha fonts que tornen a renéixer. Un exemple tenim a la falda de la muntanya del Toro. Per una banda, tenim que la roca de la part de dalt de la muntanya permet la infiltració de l'aigua. En canvi, més avall, en el dret del camí de l'Anzell, hi trobem roca vermell impermeable. I amb un contacte amb les dues roques, l'aigua no es pot seguir infiltrant i acaba sortint a l'exterior. Això no ens ha de fer creure que els aqüífers es puguin omplir del tot només perquè un any plogui molt. Fonts com les del Toro són degudes a configuracions geològiques particulars. Unes altres fonts interessants són les que trobem en el barranc del Gendar. Aquí no hi ha contacte entre dos tipus de roques. La roca és la mateixa, es mereix. El que passa és que l'aigua simplement surt quan el nivell freàtic es troba més amunt que el torrent que passa per el barranc. Aquest tipus de fonts sí que depenen molt de com es trobi l'aqüífer. I aquí les notícies no són bones, perquè el principal aqüífer de l'illa, el de Migjorn, de cada vegada està més avall. Anem ara en els verinals. Els verinals són surgències naturals com les fonts, però són més efímeres i es donen quan la terra ja no pot dur més aigua. Això sol passar a la zona de tramuntana, on les roques són del tot impermeables i no hi ha aqüífers, només petites bosses o venes. Bé, espero que s'hagi entès i sobretot que siguem conscients de la poca aigua que tenim, encara que de tant en tant hi hagi fonts o verinals que tornin a brollar.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: 1.140 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta aterrament a Menorca? Que...
1: Està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, se m'han ajuntat, aquesta setmana se m'han ajuntat el... He estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: És una pregunta difícil. És a dir, quan neixes a un terreny que no compleix... O sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, mm-hmm. et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí, fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà, i si sí, podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya soc el marroquí i al Marroc soc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Arija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantenir una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes se'm nota molt. I sí, em calen molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que... Sí. En una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no?
1: Claro.
0: Perquè és un llenguatge molt callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si, quin, ja, com deia, com traduir paraulotes i coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan... de sobte comences a sentir interferències de la ràdio i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... Perquè el Marroc, o sigui, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements del teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen. Perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt perquè és com... És la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... O sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar,
1: saps?
0: Perquè està Algeciras en castellà i a sota en
1: àrab. Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Estem aquí a la sala multifuncional de Mercadal, Menorca Dog Fest, i davant nosaltres tenim en Isabel Andrés Portí i en Cristian Pons, i un poc venen a presentar la darrera pel·lícula d'en Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, perdona, s'atracarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Cristian Pons, que és el director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vegi aquí, i és la primera vegada que es projecta a Menorca, i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però aquest és el seu darrer i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa, i de l'anhel de transformar diguéssim una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt perquè, bueno, a través de gràcies a l'amiant, no gràcies o per desgràcia. I aleshores vaig decidir, bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental, el que passa que, bueno, d'entrada és un tema una mica incòmode, no és fàcil seduir amb aquesta història, i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també ha produït.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast Gris Mig de Menorca Dog Fest, en aquesta setena edició, i en aquest moment tenim amb nosaltres a Laura Feixas Raimon. Laura, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Què tal, com te trobes a Menorca?
1: Molt bé, molt afortunada d'estar aquí, molt agraïda.
0: Molt bé. Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, a mi m'agrada molt fotografiar Banyoles i això, i també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada, o que això, d'una realitat més diferent, però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls, d'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algú molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir en aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant molts...
0: Molt jove.
1: I estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera, llavors el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta, també ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta, i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien, i després que tu intentessis també endevinar què era la foto. Llavors em va cridar molt l'atenció i al final a mi la fotografia artística en si, com que es pot assimilar a una obra d'art, m'interessa molt, em crida molt l'atenció, perquè al final no és tant crear una fotografia que et pugui fer reflexionar a algú, que també al final, sinó que et pot provocar tu la foto. Llavors era un tema que no havia fotografiat mai i que em feia molta curiositat. Llavors, això, com que vaig tenir l'oportunitat de poder-me presentar aquest concurs, vaig dir, doncs, vaig a fer una cosa totalment nova que no he provat mai, aviam què surt, i si m'agrada, doncs m'hi presento. I res, vaig començar a veure que els resultats eren... que m'agradaven, i res, vaig estar experimentant això tant amb edició com fer una foto, o sigui, fer les fotos, que és una cosa que podem veure cada dia anant a fer la volta a l'estany, però que potser no hi prestem tanta atenció. Llavors...
0: Aquesta experimentació d'alguna manera també va anar transformant la teva forma de fer fotos, no?
1: Exacte, sí, sí, total. O sigui, també vinc de fer el treball de recerca sobre la fotografia analògica, que vaig construir una càmera de gran format amb una impressora 3D, i vaig fer totes les fotos, les vaig revelar jo a casa i tot això. Llavors, amb aquesta càmera el que vaig aprendre... O sigui, jo només podia fer 6 fotos el dia que anava a fer la foto. Clar. Llavors això em va fer aprendre molt a triar bé la foto que havia de fer, perquè a part que era un cost econòmic, vull dir, al final les plaques no són precisament barates, ni el procés de revelat ni tot això. Llavors, de pensar molt bé la foto que volia fer, del resultat que sortiria abans de fer la foto i que si m'agradaria. O sigui, al final ho vaig haver de reflexionar molt. Llavors jo crec que tot aquest exercici que vaig fer durant tot l'estiu, que va ser que vaig sortir a fer fotos, em va ajudar molt a com pensar molt la foto abans de fer-la, i jo crec que també gaudir molt del moment de fer la foto, d'entrenar també la meva mirada i com de valorar-ho molt també. Llavors jo crec que també tenir aquesta visió d'haver-ho fet en analògic, a transportar-ho a la fotografia, que en aquest cas és digital, crec que també em va ajudar molt això, com a veure les fotos d'una altra manera, o també a l'hora de sortir a fer les fotos, doncs ja mirar-les d'una manera abstracta, o bé fer fotos el que tingués a davant, que em podia cridar l'atenció però en aquell moment no li veia cap mena de potencial, i llavors una vegada estigués a l'editor començar a remenar colors i coses que vaig aprendre també sobre la marxa, sobre perquè la marxa. Mm-hmm. Això estic aprenent, sóc molt jove i les coses doncs, em van sortint soles i vaig, si no sé alguna cosa, doncs la busco, busco algun tutorial, no sé què. I això, i és que vaig aprendre moltíssim, tant d'editar com d'experimentar, perquè al final és que va ser experimentar tot, pujar, baixar nivells, i de cop veia com que sortien colors i coses que em creaven molt l'atenció.
0: Mm-hmm. Pens que en aquesta crida l'atenció també, sent tan jove, que efectivament hagis triat en formats o suports analògics, suports a càmeres de gran format, has construït una càmera. Mm-hmm. Com ha estat aquest procés? Com vas arribar a aquesta decisió?
1: Doncs clar, jo tenia davant el projecte del treball de recerca, que jo no el volia enfocar com un treball més, sinó que realment m'ho volia també currar, perquè al final també pots tenir mèrits sobre aquest treball. Vaig guanyar 6 premis després d'haver fet aquest treball. Llavors aquests premis també em van ajudar a nivell econòmic per pagar-me la universitat, que no és precisament barata.
0: No ho és.
1: I clar, això doncs va ser com una motivació inicial de dir, em correré molt aquest treball per poder també obtenir un benefici com aquest. Llavors sí que el tema de la fotografia ja m'interessava, i sobretot la fotografia analògica. Veig de quina manera puc fer un treball que pugui tenir un pes important i que pugui tractar el tema aquest que m'agrada tant. Uh-huh. Llavors vaig estar fent molta recerca i vaig trobar un noi que havia dissenyat uns plànols de peces d'aquesta càmera per una impressora 3D i res, valien 20 euros, llavors li vaig comprar. I a la impressora de l'institut vaig imprimir totes les peces, vaig fer tot el procediment de muntatge, que van ser 10 hores o una cosa així, i llavors, clar, aviam si el que havia muntat sortiria
0: funcionava,
1: o no, funcionava, perquè al final és una càmera totalment analògica, no utilitzes cap mena de mecanisme tecnològic nou. Llavors, clar, potser alguna cosa no podria funcionar i em sortirien totes les fotos negres, vull dir, no sabia si sortiria o no. Llavors ja va ser com el primer dia d'anar-ho a provar, llavors posar-me al laboratori, començar a revelar i que va sortir alguna cosa. Llavors ja va ser com, bueno,
0: com
1: vaig
0: ser... Com te vas sentir en aquell moment?
1: Home, se'm va treure un pes a sobre. La cosa és que no va sortir gaire bé perquè em sortien les fotos fosques i no sabia ben bé per què. I res, després d'investigar i tal, ja vaig arribar a la conclusió que... Sí, perquè utilitzava una càmera analògica com el fotòmetre, uh-huh. perquè no tenien fotòmetre, perquè els fotòmetres són cars. Llavors, em sortien sempre fosques, o sigui, que ja el que feia era després exposar-les, o sigui, sobreexposar-les, perquè després ja em sortissin bé. I això, llavors, a mi també el procés que em va agradar molt va ser el de revelatge, uh-huh. perquè ja també ho havia fet feia un temps, perquè vaig anar a fer un curs a La Perversa, que és un lloc de Barcelona, que estic superagraïda també del que em van ensenyar. Uh-huh. I res, com veure, tenir la imatge a la mà, també és com un sentiment de, hosti, no la tinc en el mòbil, que no sé ni on està aquesta imatge, o sigui, està al núvol, però no sé on és, sinó que tenir la imatge a la mà i, a més, després poder-la ampliar en un paper i que poso jo el paper dins dels químics i em surt la foto, és com màgic, és màgia, perquè al final sóc més del món de les arts que no pas de les ciències, llavors... No. Tot i que pugui saber ara el procés químic, que pot, això per mi és màgia igualment. Llavors, és una cosa que enganxa. O sigui, tu estàs dins el laboratori, és que no sortiries d'allà. Mm-hmm. Llavors, jo crec que també va ser una manera de connectar-me molt més amb la fotografia i estimar-la més.
0: Clar. Hi ha molta... una recerca, podríem dir, molt vinculada a lo abstracte, a lo proper, que és tan proper que un podria desconèixer, no? Que és el que està fotografiat. Què hi ha aquí per tu? Per què tan de prop i per què l'abstracte t'atrau?
1: Bueno, l'abstracte m'atrau perquè al final pot ser una cosa que faci pensar la gent i que puguin arribar a una conclusió seva o no, uh-huh. Però també perquè m'apropa molt més al que és l'art en uh-huh. general, tant, o sigui, pictòric, o sigui que no tingui per què tenir un sentit, o sigui que no és una persona mirant el mar, sinó que és una cosa que saps que és un element natural perquè té les característiques, però que no, si no tens per què saber què és, ni cal. I sí que si algú m'ho pregunta, evidentment ho explico, i ja m'agrada explicar-ho perquè és el que m'agrada també que la gent vegi, no? Mm-hmm. ai, no sé què és, explica-m'ho. Llavors, jo crec que també el que m'agrada d'això és que sigui molt artístic i que no tingui un sentit, al final.
0: De dir que l'oportunitat que sigui l'espectador, no? qui interpreti allò que es fotografia.
1: Exacte, sí, sí. O sigui, que els hi provoqui alguna cosa, que no es quedin indiferents, que... mira, que hi pensin després, que arribin a casa i diguin, ai, què és això? Què he vist?
0: Penses en algunes tècniques preferides? T'interessa algun particular en aquesta experimentació que fas? Algú que diguis, amb això m'ho he passat bé i el resultat m'ha deixat contenta?
1: Sí, bueno, en aquest treball mateix, o sigui, al final no havia fet mai abstracte i m'ha cridat molt l'atenció també, és que editar m'agrada moltíssim, llavors estar jo asseguda a la taula i anar fent, anar tocant colors i anar tocant formes i no sé què, és que m'ho passo molt bé, gaudeixo moltíssim. Llavors també el que m'agrada molt, evidentment, és l'analògic, jo crec que també és d'una manera que pots experimentar moltíssim, fent el que sigui de les formes. Em falta molt experimentar amb aquestes coses també perquè al final és molt car i ho he de fer a poc, però sí que un dels meus pròxims objectius és això, experimentar molt més amb la fotografia analògica, tant jo revelant a casa com tocant coses o fent alguna cosa amb els negatius, positivant d'alguna manera més curiosa, que també doncs miro molt també per xarxes o per vídeos o així, i veig moltes tècniques que m'interessen molt i m'inquieten, i sí que és una cosa que pel futur doncs m'agradaria molt provar, perquè això és més experimental i també em crida molt l'atenció.
0: Molt bé. Darrera pregunta, Laura Feixas, què és per tu la Quimera?
1: Doncs la Quimera, tal com dic aquí, és com un somni o il·lusió que és producte de la imaginació, i és això, o sigui, al final amb aquest projecte vaig intentar escapar una mica del que és la realitat que veiem sempre, en aquest cas en el meu entorn, no? O sigui, entrava a l'ordinador i jo, o sigui, sempre que vaig a l'estany porto la càmera, vaig a fer fotos, però és que les fotos sempre són les... O sigui, no són les mateixes, perquè l'estany de Banyoles cada dia és diferent, no? I aquesta és la màgia també d'aquest lloc, perquè vagis on vagis, vegis el que vegis, encara que tinguis les mateixes fotos, seran diferents. Però veure-ho diferent, perquè ja conec l'estany, ja sé com és, ja sé quina és la forma de les muntanyes, sé com és l'aigua, tot. I intentar com escapar d'aquesta realitat i veure com una mirada més abstracta, però també com una realitat alterada i distorsionada, manipulada, del que és Banyoles, però que tampoc identifiques com a Banyoles. Bé, depèn de quines fotos, però algunes fotos sí que ho pots veure.
0: La gent de Banyoles sí que les pot identificar més.
1: Alguna potser sí. Però això, com distorsionar d'alguna manera la realitat, que no sigui el que veiem sempre. I això és també el que em creava l'atenció, com de fugir d'aquesta realitat.
0: Un poc el joc, no, també?
1: Exacte, sí, sí.
0: Laura, moltíssimes gràcies.
1: A tu, vosaltres, a tu.

començar a remugar. Faig el favor de callar, li dius.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba en l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un oll en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç i la foníem. La posàvem en remull i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava a la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Es menorquí és un dialecte d'escatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, això, que sempre pot

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Shams estiu i no deixam-se mala vida. Tu que amb ciutat per es moreno no s'esborra. Cada dia més rebels a Sant Mapull i corre. Cantaria tot el dia mentre es balla cop de porra. Els teus pors es cor me forren. Veient pirra per l'eixample, que amb el fred encara aguanta. Sé que mirar-me tancar.

torna fosc i ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apaga escaliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mallotets hereva. Dedicat totes aquelles carreres. De

0: cap de fibló. Amb la força d'un cap de fibló.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026. El grup de música Berlat té una cançó que ens agrada molt, Juliol s'allarga. Tot seguit a Ràdio Far.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall i ho veus d'un cop. Els ulls cansats miren un rostre que no és teu. Els ulls cansats han vist de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts dels lectors, fins i tot encara Manuel, que era un altre dia seré del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia El laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 307 pàgines que conformen el volum, no, de fet no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per s'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editora Nissi del Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i en Nissi del Cònsul va consultar en Jordi Puntí de aquest títol, de què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a Nissi del Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de sa novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com sa memòria, no? I que sa memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés. No? I en Isidro Cònsul em va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescen dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, El laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també és molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb El laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és una, no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquests llibres que jo tinc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixat s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i, sobretot, el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària! Per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan bon ús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trota Libros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Frankenstein amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i na Iraia. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes, i vosaltres hi compten els oients, que tenim podcast a la web, per xarxa, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema? Vam.
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes de festa, platja, i... Sí, això.
0: Un tema estiuenc, sí.
2: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a crear la vostra música? Hi ha qualsevol moment definitor així peliculero o no?
2: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem al grup.
2: Bé, pues, al final això, pues, de petit comences amb la música, tal, després dius, hòstia, que potser... Cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues mira, quan te dones compte estàs a un conservatori...
0: Ja. Estudiant liat tot els capvespres allà, fent escales amunt i avall. I en el cas...
3: Jo, pues igual, que cantes així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per alguna cosa més que per seguinar els dos de nou. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, acabes a una banda.
4: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, del Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, eh? En tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: per la squadra portas.
1: Son sus

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que el crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts de lectors, fins i tot encara Manuel, era un altre dia del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia El laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 317 pàgines que conformen el volum, no, de fet no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per s'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual pot o podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editora Nisidor Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i l'Inicidor Cònsul va consultar en Jordi Puntí aquest títol, què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a l'Inicidor Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés. No? I en Isidre Cònsul em va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, El laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també som molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb El laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, El laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquests llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment tal vegada no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixat s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i sobretot el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè per desgràcia era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seves duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària, per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan venuts a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trotalibros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.